0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
4: Let's start playing covers.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
7: Per ens sentir una mica de música, que ja toca.
8: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

woman, I feel love. So good to me.

And we're rolling. Listen to the story.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, radiosantquirze.cat.

0: Hi, speaking from the station.
1: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bo.

0: cistella, el pauet...
1: Ah, Kitchen, què fer?
0: Contes de microbis...
2: La desfilada dels microbis...
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
3: Li diré a la meva mare...
4: La Moixiganga!
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
5: La Moixiganga!
4: Pep, quina gràcia!
6: Cada dimecres a 2:49 del vespre, a Ràdio Sant Quirze.
7: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
8: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els Amics de la Música organitzen a Sant Quirze del Vallès

Els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: explica radiosanquirsa.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio, de Radio Sanquirsa. En Tastet Radio de Radio Sanquirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sanquirsa.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirsa i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga!
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga!
11: Pep, quina gràcia!
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
13: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva bola.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Kitchen, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Pep, quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obre la porta, man del dimoni.
5: Miro la meva bola.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
6: Doncs quin xororama!
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
13: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
14: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
15: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
16: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Parlem de si fem un nen i mira que estàs com un tren. No tranqui que ja no és un tren.
1: Aquí estaré sol. Això
2: és la relació.
0: Tot el dia m'està xinxant.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Crònica, radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Transmeti una mica de música, que sí. Ja toca. Sí.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts, a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: somos, mocedades aquí o qué? ¿Estarán empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquilo, ¿vale?
1: ¿Qué pasa? ¿T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm.
1: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tenga els ulls. A la tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerrer l'equip, va! Poquito menos ya y arriba, bien!

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pes, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
11: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
10: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
11: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
10: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Aquí no hay ya. No. Aquí. Aquí no hay ya. Aquí no hay truck.
1: Okay. Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Sempre al teu costat.

trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

era molt més fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Crònica, radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
10: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol...

0: Blejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

nostalgia.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
4: Energia.

tutto passa. I ens diuen que ja ho entendrem. No molesteu, marxeu a casa. Que quan us feu grans ja en sabreu. Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.

0: Sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Radio San Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva boca.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Quichon, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
2: Miro la meva boba.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororamà.
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Clica radiosantquirze.cat.
11: Sono a la ràdio, m'has tornat a seguir.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda.

0: Ràdio, de Ràdio Sant Quirze.
1: Tastet de Ràdio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze...

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
6: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un moment.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea. He

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
4: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mi trinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Transmeti una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
11: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: e ora sé che la salvazione stava dentro di un verso di una carizia nel velo.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quichon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Pep, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva boca.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles, eh?
5: Doncs quin xororamà!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
1: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
5: al... Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

teu costat. Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota amb els amics de la música.

Molt bona tarda a tots i a totes i benvinguts al Donant la Nota de Pop Rock Català. Jo sóc l'Alba Jiménez i m'acompanya, com sempre, el tècnic Miguel Ángel Bueno. Avui és un dia especial. Aquest és el meu últim programa de la temporada. Durant aquests mesos hem compartit música, històries i moltes emocions. Avui, però, no podíem acomiadar-nos de cap altra manera que no fos obrint les portes a l'estiu, que està a punt d'arribar. És aquella època de l'any que sembla que funcioni amb unes altres normes, on els dies s'allarguen, el rellotge pesa menys, les converses duren més i qualsevol tarda pot acabar convertint-se en una nit inoblidable. Per això, avui farem un viatge musical per un estiu molt nostre, de platges, de pobles costaners, de nits eternes, d'amics, de records i de cançons amb olor de sal. Escoltem ara Ens hem guanyat l'estiu, de Pau Vallvé.

I és que hi trobem una gran satisfacció en arribar al final d'alguna cosa i sentir que, per fi, toca gaudir del que més ens agrada. Passa a les escoles, a les universitats, a la feina... És aquell instant en què pots mirar enrere i dir «ha valgut la pena». I és potser per això que les vacances es gaudeixen més quan els costa d'arribar. I si aquesta cançó funciona és precisament perquè tots podem empatitzar amb aquesta sensació. Qui no ha comptat els dies que faltaven per acabar el curs? Pau Vallvé, com sempre, té una manera molt particular d'escriure i, malgrat les seves cançons acostumen a parlar de coses molt personals i concretes, aconsegueix que tothom hi pugui connectar. Seguim amb un tema dels tiets, titulat «Menorca». És molt interessant veure com hi ha llocs que s'han convertit en símbols d'una època concreta de l'any. Quan sentim noms com Formentera o Cadaqués, no pensem només en geografia, sinó en estiu, vacances, amics i llibertat. Els llocs tenen una capacitat molt curiosa de guardar records, i tornem anys després i encara hi trobem fragments de nosaltres mateixos. Potser per això aquesta cançó ha connectat amb tanta gent, perquè no parla només d'una illa, sinó de tot allò que representa, el destí per defecte dels adolescents que tot just han fet la selectivitat, les escapades improvisades, els viatges compartits i aquella sensació que durant uns dies el món és una mica més senzill. Escoltem-la.

I seguim amb Manel, un grup mitiquíssim del qual hem parlat gairebé tots els programes i que té cançons per tot. Aquest tema ha marcat fortament diverses generacions. Quan va aparèixer va ajudar a definir una manera nova d'entendre la música en català, una manera més propera, més narrativa i més quotidiana. Però més enllà del seu impacte musical, el Marc continua emocionant perquè parla d'una cosa tan senzilla com ho és estar bé. No parla de grans aventures ni moments extraordinaris, simplement de compartir temps amb algú en un lloc que et fa feliç. I sovint les millors cançons són aquestes, les que aconsegueixen convertir una escena aparentment insignificant en una experiència universal.

Continuem ara amb un tema que es diu Dies d'estiu, de la cantautora de Cardedeu, Arioix. I és que hi ha una diferència molt gran entre esperar l'estiu i viure'l. Durant la resta de l'any imaginem les vacances, els viatges, els plans i les trobades. Però quan finalment arriba, ens adonem que el que realment recordarem no són els grans moments, sinó els petits detalls. Acabarem recordant una cançó concreta, una conversa, una olor o un capvespre. Els dies d'estiu tenen aquesta capacitat d'acumular records amb una facilitat sorprenent. Potser perquè els vivim amb menys presses o potser perquè tenim més temps per estar presents i observar el que passa al nostre voltant.

Com ja comentàvem abans, l'estiu té una relació molt particular amb el temps. Durant l'any vivim envoltats d'horaris i rutines on tot té la seva hora concreta. A l'estiu, en canvi, moltes d'aquestes normes desapareixen. Les nits s'allarguen i els plans improvisats substitueixen les agendes. I de sobte apareix aquella frase que resumeix perfectament l'esperit estiuenc. Ja dormiré. Perquè hi ha moments que val més viure'ls que no pas descansar-los. Amb vosaltres, ja dormiré de la Fúmiga i Figaflaues.

encara ens queda molt estiu per endavant. Hi ha cançons que pràcticament fan olor de crema solar només de sentir-les. Platja, brisa i mar, de Nai i Genís Sabater, n'és una d'elles. La relació dels catalans amb el mar, com a bona gent de la Mediterrània, és ben especial. Molts dels nostres records d'estiu tenen l'aigua de fons, les primeres vacances amb amics, les excursions, els passejos o aquelles tardes infinites en què no hi ha cap pressa per tornar a casa. Escoltem-la.

Ara estripem algunes pàgines del calendari, perquè tots sabem quin és el mes que simbolitza millor l'estiu. L'agost és un mes curiós. Per alguns és el millor de l'any, per altres és aquell moment en què ja comencen a aparèixer les primeres ombres del setembre. Però sigui com sigui, és impossible sentir la paraula agost sense pensar en la calor, les festes majors i les nits de la fresca. Els pets tenen aquesta capacitat de convertir escenes quotidianes en imatges que tots reconeixem. I aquesta cançó és gairebé una fotografia d'aquell estiu mediterrani, de carreteres, terrasses i converses interminables.

I tot i que moltes cançons parlen de la serenor de l'estiu, la que sentirem ara té una energia totalment diferent. Zo és un grup que sempre va entendre la música com una experiència col·lectiva. Les seves cançons estan fetes per ser compartides, per ser cantades en grup i per convertir-se en banda sonora de moments que queden a la memòria. I és que l'estiu també és això. És l'època de l'any en què els carrers s'omplen, les places recuperen el protagonisme de la cultura popular i la música surt de les habitacions per ocupar els pobles. Amb vosaltres, estiu.

I com en tots els àmbits, hi ha cançons que ens agraden, hi ha cançons que ens emocionen i després hi ha cançons que passen a ser himnes. Per tota una generació de catalans i catalanes, les cançons del Super 3 ocupen un lloc molt especial. Són matins davant la televisió, són estius sense preocupacions, excursions, colònies, casals i aquella sensació que les vacances eren eternes. I si hi ha una cançó que resumeix perfectament aquest esperit, és el millor dels estius. Perquè quan som petits, l'estiu pren una dimensió gairebé màgica. 2 mesos semblen una eternitat i cada dia és una nova aventura. Amb els anys, l'estiu canvia. Tenim més responsabilitats, menys temps lliure i els mesos passen molt ràpid. Però hi ha alguna cosa que es manté intacta, la capacitat de recordar aquells estius que ens van fer feliços. Aquesta cançó connecta precisament amb la il·lusió, la descoberta i aquella mirada optimista que tots hem tingut alguna vegada. I potser, en el fons, aquesta és una de les grans lliçons de l'estiu, que no importa tant on siguis ni què facis, sinó amb qui comparteixes el camí.

I a vegades sembla que per tenir un gran estiu necessitem moltes coses. Un viatge espectacular, un hotel davant el mar, un grup enorme d'amics... Però després arriben cançons com aquesta i et recorden que probablement els millors estius no tenen res a veure amb tot això. La Tabarra parla d'un estiu molt més proper, d'aquells dies sense grans plans ni grans luxes. Potser no hi ha piscines privades, ni vacances exòtiques, ni diners per fer tot el que voldries. Però sempre hi ha una bicicleta, una font on para quan fa calor, unes cerveses ben fredes, una guitarra i algú amb qui compartir-ho tot. Perquè al final les millors vacances no sempre són les més espectaculars, sinó simplement aquelles en què tens la sort de ser el lloc adequat amb la gent adequada. I d'això parla la Tabarra de Figaflaues.

I seguim ara amb Sau, un grup que forma part de la banda sonora de diverses generacions de catalans. Amb les seves cançons ens transporten immediatament a una època, una persona o un moment concret. Ells saben perfectament que cada estiu és diferent. Amb aquesta cançó ens recorden precisament això, que no existeix només un, sinó tants com persones disposades a recordar-los. I potser aquesta és la màgia més gran.

I com ja m'ha anat escoltant, si hi ha un lloc que apareix una vegada i una altra en la música d'estiu és la platja. Stay Homers, malgrat ser un grup que va néixer en circumstàncies molt particulars, ha sabut connectar amb molta gent durant els seus anys de trajectòria, precisament perquè les seves cançons tenen una proximitat molt especial. Són cançons que semblen escrites des de casa, potser perquè ho són, des de l'experiència quotidiana i des de les coses petites. I potser és això el que també ens agrada tant de l'estiu, que ens permet tornar a valorar les coses petites que durant la resta de l'any sovint passen bastant desapercebudes. Us deixem amb aquesta col·laboració amb Detallets, la platja.

I no ens acomiadem encara dels tiets, perquè hi ha cançons que intenten explicar què és l'estiu i després hi ha cançons que directament te'l posen al davant. Aquesta n'és una. En els últims anys, The Tiets s'han convertit en una de les bandes sonores imprescindibles dels mesos de calor. Han aconseguit una cosa molt difícil, crear cançons que sonen modernes, que connecten amb les noves generacions, però que alhora formen part d'una tradició molt catalana de cantar sobre els amics, les vacances, la festa i els petits moments quotidians. Quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges molt concretes. Una terrasseta plena, una carretera cap a la costa, una festa major i una tarda que sembla que no s'acabarà mai. Aquesta col·laboració amb els sabadellencs Flashy Ice Cream aconsegueix que aquesta cançó tingui una mica de tot això.

0: I per acabar el programa i la temporada, us volia deixar amb un dels grups que més hem comentat també, els Amics de les Arts. El matrimoni Arnolfini és una cançó que potser no parla de l'estiu en el sentit més evident de la paraula, però hi ha una cosa que sí que associem moltíssim a l'estiu, els viatges. Per molta gent, les vacances són l'oportunitat de descobrir llocs nous i perdre's per ciutats desconegudes. Els Amics ens expliquen la història d'una parella que viatja pel món. Ella sembla viure cada descoberta amb fascinació, mentre ell observa i es queda sense paraules. Però a mesura que la cançó avança, t'adones que el centre de la història no són pas els llocs que visiten. Perquè quan passen els anys, sovint oblidem els avions, els hotels i els itineraris. En canvi, recordem perfectament les persones, les anècdotes, les coses que van sortir malament i que després es van convertir en les millors històries. I és aquí on apareix una de les frases més boniques de tota la cançó. Una frase que gairebé funciona com un mantra. Tornar sempre és la millor part de l'aventura. Perquè ara molts marxarem, alguns viatjareu lluny, altres us quedareu a prop, alguns descobrireu llocs nous i d'altres tornareu als indrets de sempre. Però al final, el que fa especial qualsevol viatge no és només marxar, també és tenir un lloc on tornar, i és ben sabut que com a casa enlloc.
1: Per tu l'Índia van ser 3 mesos vitals.

0: Bé, jo m'acomiado aquí, però com diuen els amics, espero tornar. No volia marxar sense agrair als amics de la música i en concret al Josep Urille per la seva confiança en mi i per aquesta oportunitat. Gràcies també a tots els que ens escolteu cada setmana. Que tingueu molt bon estiu i aviam si ens retrobem al setembre.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la... Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio...

0: este estado.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Sempre al teu costat.
3: La tierra se había convertido en un campo de batalla. Definitivamente era la guerra más universal y total que se había visto jamás. Era un cambio de paradigma. Esta guerra no tenía nada que ver con la idea de guerra que todos tenemos en mente. No se trataba de alianzas militares entre países para lograr hegemonía política, territorial o económica. Las dos guerras mundiales que la humanidad había visto no se podían comparar con esta, la tercera. Esta era la verdadera guerra mundial. En prácticamente cualquier trozo de tierra poblado se libraban hostilidades. Como en cualquier guerra, las atrocidades que se cometían tenían que ser comprendidas desde una perspectiva realista y entendiendo la naturaleza y antropología humana.
2: Punicoma, amb Mercè Martí Arolas.
3: Sí, Punicoma, un dimecres més amb tots vostès, amb tots vosaltres, aquí a Ràdio Sant Quirze, en directe, amb el començament d'un dels relats de Neil Lawrence Bach Spell, crec que ho he dit bé aquest cop, oi?
4: Sí.
3: Que ja va estar al programa. En aquell moment, amb la peculiaritat de que ens parlava d'un llibre que com a objecte encara no existia. I ja existeix. De fet, jo el tinc entre les mans i que està un plaer, per cert, tenir, sempre tenim llibre entre les mans, però si a més és una persona a la que aprecies encara molt més. I és sobre un llibre que està, en la meva modesta opinió, molt ben escrit.
4: Vale, gràcies.
3: I he començat amb aquest relat que es diu Dios los cría y ellos se matan y ellas, que és un títol prou suggerent, i al començament espero que us ho hagi semblat també. Doncs aquí estem a Punicoma, una mica estem ja pre-Sant Jordis, una mica no, estem pre-Sant Jordis del tot, i no estem pas sols, el Nil i jo. També a la taula tenim a Montse Richarte, que s'ha animat, i agrair-li molt que hagi vingut a acompanyar-nos aquesta tarda, amb una idea que seria, què és Sant Jordi? No sé si per desfer mites o mantenir-los o què podríem trobar. Sant Jordi, aquest univers dedicat al llibre, a la cultura, als autors que presenten llibres, novetats, editorials, en el cas de ja ho sabem, oi, Nil, aquests els que són les firmes consagrades, però també les firmes petites, presenten llibres, i és com el gran dia on es reuneixen una sèrie de, jo diria, tòpics que avui tenim la sort de tenir també a la Montse amb nosaltres, per veure què seria o què pot ser un Sant Jordi de veritat. Tens la sensació que hi ha un Sant Jordi de mentida?
4: Sí,
3: no és una cosa només meva, això. Podria ser,
4: com moltes coses, no?, que s'han comercialitzat i surten una mica de lo que és la tradició.
3: Surten una mica de lo que és la tradició, per una banda, sí, i a tu t'agrada Sant Jordi?
5: No sé. Sí, molt. Sí. Però m'agrada tot, o sigui, m'és igual si és per comprar, per regalar, per fer la festa, m'agrada tot, o sigui, jo baixo tot a Sant Jordi a Barcelona, a la plaça Sant Jaume, per veure l'ambient. El que passa que fa uns anys que plou i s'emmarran una mica el dia, però a mi m'encanta, m'agrada el dia, m'agrada la gent, l'ambient que hi ha, i m'és igual si és per vendre, per comprar llibres, per regalar una rosa. Hi ha un ambient com que s'olora, no sé, és maco.
3: Que és maco, oi?
5: Sí.
3: Jo tinc cert enamorament, sí, de Sant Jordi, perquè és un dia que sí, és maco, perquè ajunta coses que a mi m'agraden molt, com és els llibres i el llibre al carrer, com si estigués per una estona o per un dia o per unes hores vencent l'espai, atribuint-li al llibre un cert encant que no sempre ha de tenir, esclar, hi ha tota mena de llibres. Però a la vegada, al voltant de Sant Jordi, i no sóc pas gaire original amb això, hi ha aquella idea de la rosa per qui és.
5: És igual.
3: Tu ja sents que és igual?
5: És igual. Per un amic, per una amiga, per un estimat, per un avi, per una àvia, per una mare, és igual. La rosa va bé a tothom.
3: seria una adaptació.
5: Sí, sí.
3: I tu com ho veus?
4: Jo no li regalaria a un amic.
5: No?
3: No, no li regalaries una rosa?
4: Jo sempre, la rosa, sempre l'he regalat a la mare. Sí, a la mare o a l'àvia. O a una dona. I els llibres els posen als homes.
5: Ets més tradicional.
3: En sèrio?
4: Sí.
3: Uala! Perdó, és broma, és broma.
5: Bueno, hem de veure diferents.
4: Sí.
3: I no veus canviant els...
4: A lo millor hi ha gent que sí.
5: Jo... jo soc de les que regalo. Mira, ara he anat al xino, que hi ha aquí al costat, i he anat a buscar, aquí hi ha unes pincetes amb el drac i la rosa, i he comprat unes tires amb la bandera estelada, i li faré un llaç, i el divendres la regalaré perquè el dia de Sant Jordi les portin les meves amigues. O sigui, jo, Sant Jordi per mi és un dia molt maco, molt.
4: Sí.
3: Estem d'acord que és un dia maco, si és veritat, que és un dia especial, que a més a més se surt molt al carrer, però curiosament en aquesta taula ja fan res, en un segon hem vist ja postures que no passa per res, la defensa també de la Montse, no passa per res, o sí, no ho sé, de diferents maneres d'entendre, no diferents maneres, que era una manera tradicional, d'alguna forma, que jo me'n recordo que a mi m'enfadava molt això, que em regalessin la rosa, i jo deia, però jo sí, vull un llibre ara, perquè, bueno, la rosa també està bé, ja me la... bé, d'acord,
4: sí.
3: Però jo el llibre. Exacte. Perquè a més els regals sempre se suposa que estan fets amb el millor cor, no? I la millor intenció, com pots dir que no, o rebutjar un regal, però és veritat que jo volia un llibre, no una rosa, era com, bueno, vale, la rosa bé, però hi ha el llibre, i potser ara tenim molta més flexibilitat en aquest sentit i hi ha més maneres de fer. Hi ha una cançó popular que m'agradaria que escoltéssim ara, que té a veure justament amb això, amb Sant Jordi, dins d'una tradició també popular que reprodueix aquest tema. No sé si el tenim a mà. Sí, el tenim a mà, perfecte. I que es diu Sant Jordi,

0: Doncs després d'aquest bocinet musical, anem a parlar amb l'escriptor, et sembla bé?
1: Sí.
0: Parlem amb l'escriptor?
1: Sí.
0: Què tal rebre el llibre, tenir-lo entre les mans?
2: Bueno, bé, sí, sí, és un moment que fa il·lusió, saps?
0: Uh-huh. I quina rebuda està tenint el llibre? No, no, de vendes, ojalà que vagi molt bé, però les persones que l'han pogut anar llegint t'han comentat alguna cosa?
2: Sí, el don se l'estic regalant bastant, saps? Perquè em van donar bastants exemplars i llavors la gent així, o família o...
0: A mi me'l va regalar.
2: Pues, bueno, la gent que se l'ha llegit i em diu alguna cosa, els ha agradat. Sí, sí.
0: Què oferies o què ofereixes? Això ho vam comentar una mica en l'anterior programa, però si tinguessis o haguessis de convèncer la Montse per convèncer, perquè tampoc ara que posis a vendre la taula, no? Però bueno, si tinguessis que explicar-li què consisteix aquest llibre teu, perquè la Montse és lectora no massa. Eh? I llavors, com que avui sortim al carrer nosaltres, és un dia amb aquest pre Sant Jordi, tenim autor, tenim una lectora potencial i jo pel mig incordial. Què trobaria la Montse en aquest llibre? Com li explicaries?
2: Li diria que trobaria relats que segurament la sorprendrien i que valen la pena llegir.
1: El que sí que veig, que el llibre està aquí sobre la taula, que és un llibre còmode, és un llibre que es pot ficar en qualsevol puesto, no té moltes fulles, que ja... ja, o sigui, ja com que t'agrada començar-lo.
2: Sí.
1: I bueno, em sembla un llibret còmode, que és, això és molt important, perquè a vegades tens uns totxos que dius quan m'acaba això.
2: Sí.
1: En canvi, amb aquest, no sé, sembla una petita novel·la, mm-hmm. I sembla pràctica.
2: Sí, fa bé. Entre que no és molt llarg i són històries.
1: Sí, sí. Però històries personals?
2: No.
1: No. Te les has
2: inventat. Totes són
1: fictícies.
2: Totes. A lo millor sí que n'hi ha moltes que m'he inspirat en coses que jo he viscut o que em van explicar una història i
1: tu li has donat...
2: Exacte.
1: Vale, molt bé.
2: O sigui, se t'ocorreixen a lo millor en base a coses que has viscut i tu després tu acabes d'inventar.
1: O sigui, tu tens una pinzellada i la vas pintant, la vas fent... No?
2: En algunes sí.
1: Ah, molt bé.
2: Algunes sí.
1: I en altres són totalment
2: altres
1: inventades.
2: Altres són totalment inventades.
1: I quantes hi ha?
2: Crec que n'hi ha 11.
1: 11. 11.
2: Sí.
0: Hi ha alguna connexió entre elles?
2: No, absolutament cap.
0: Són independents?
2: Són totalment independents.
0: Segur?
2: Sí.
0: Si no hi ha cap fil?
2: No.
1: Sí, una comença i acaba.
2: No, perquè a part a l'ordre també és totalment aleatori.
0: Sí. Vale. És que hi ha una qüestió ara com a lectora que clar, aquí tinc una certa avantatge respecte a la Montse, encara no se l'ha llegit. Ara hi passaré perquè ella el llegeixi. Si et ve de gust,
1: sí, sí. A més és un noi que no el conec personalment, però el conec físicament.
2: De fa molts anys.
1: Sí, molts anys, sí, sí, molts anys.
0: De fet, l'has conegut que devia ser petit, fins i tot.
1: Sí, era petit, sí. Sí. Jo en tinc una mica més que ell, sí.
0: Hi ha una certa
1: diferència. Una certa.
0: Però tampoc, no seria, eh? Però sí, tenia certa gràcia quan em vaig convidar a tots dos, que he fet per separat, perquè la Montse preguntava, jo el conec, i jo li deia, sí, segur que l'has vist. El nen sí que s'ho ha trobat en sorpresa. Tu no sabies que tenies
2: no, no
0: companya de taula, eh?
2: Però em sembla bé.
0: Perquè, sí. Perquè era una mica aquesta idea, eh? De poder trobar-nos entre uns i altres, el que escriu i el que llegeix o pot llegir, i què se li ofereix. M'ha quedat l'atenció de la Montse, que s'ha fixat en una qüestió molt funcional del llibre, de forma, que no de fons, i és que no és gaire gruixut i cap a tot arreu, per
1: sí.
0: Tant pots portar-te la sobre i llegir-lo
1: sí.
0: A estones
1: sí.
0: I de fet, si són històries a més curtes, com és el cas,
2: claro.
1: No fa falta que estiguis pensant què passa, què no passa, que vull agafar-lo, que no vull,
2: sí, acabes el capítol i ja està.
1: Molt bé. Acaba la història i comences una altra. Quantes fulles pot variar d'una història a una altra?
2: La més llarga potser té 12 o 14. I la més curta, dos pàgines.
1: Bueno, i són sempre amb persones?
2: Sí.
1: No n'hi ha coses fictícies?
2: No, no. És verosímil.
1: Vale, molt bé.
2: Relativament.
1: Sí, sí, molt bé.
0: Jo crec que tenen en comú una cosa, i és que et fixes, com a autor, em dóna la sensació, et fixes en allò petit que petit però important d'individus. Jo crec que això sí ho té en comú, tot aquest cúmul d'històries o tot aquest conjunt d'històries.
2: Sí.
0: Tot i que siguin independents entre elles, es poden llegir, no necessites llegir una per entendre la següent, eh?
1: I què és el que té en comú?
0: Això, el fet que parla de detalls de persones, a més, relativament corrents. No estem davant de persones particularment extraordinàries, sinó relativament corrents, que els hi passen coses relativament corrents. Sí. Tot és relativament,
2: eh? Sí.
0: Perquè quan acabes el...
2: I que a tots ens pot passar.
0: I que a tots ens pot passar.
1: Clar.
0: Jo no sé què, la veritat és que a mi això...
1: La que més t'agrada?
2: La que més m'agrada es diu La bicicleta que unió el chico negro con el policía blanco.
1: La bicicleta
2: que unió.
1: Sí,
2: que unió el chico negro con el policía blanco.
1: Muy bien. ¿Que era una conversación?
2: No. Bueno, es una historia que es a los Estados Unidos y... s'acaben creuant les vides de...
1: Com allò d'en cadena?
2: No, o sigui, la vida del noi aquest i la d'un poli blanc s'acaben trobant i té conseqüències per sempre.
0: Per tots dos?
2: Per tots dos.
0: També hi ha aquesta dimensió, aprofitant la bicicleta, també hi ha una part en el teu treball que jo crec que té una certa dimensió sempre de mirada social. Algo així com de què tal va el món, diguéssim. Igual que he triat per començar aquest, que és una al·lusió, no és una al·lusió, parles directament de Tercera Guerra Mundial, en moltes de les teves històries hi ha aquesta mena de trobades, jo diria, entre el bé i el mal, posant-nos una mica transcendents, eh?
2: Sí.
0: Per això el bé i el mal, existeix el bé, existeix el mal.
2: Bueno, i que es poden trobar al mateix lloc, potser.
0: I no necessàriament, inclús poden passar l'un pel costat de l'altre, eh? Sense tocar-se. Apuesto, no? és una aposta. La bicicleta diu així, comença així: Derrick. Nadie que veía a ese policía uniformado de Nueva York podía imaginar la historia que escondía detrás. Era un hombre de piel negra, alto y con una constitución física musculosa. Su cara era bonita y su rostro serio y a veces triste. Lo que más le caracterizaba era su mirada. Era profunda y nunca llegué a saber si era una mirada ofensiva o defensiva. Era una mirada directa y profunda. Sus ojos a veces también hablaban por sí solos. Veías en ellos las ganas de expresarse y que el mundo supiera su historia sin tener él que contarla. Que es un policía negra.
2: No, blanco.
1: El negro es el nen.
2: Pero sí que hay un error.
1: ¿Sí? No,
0: sí.
2: Porque posa el...
0: ¿Oi que sí?
2: Está hablando del policía.
0: Exacto.
2: No, es blanco.
0: És blanc, oi? Perquè el títol, sí, clar, Chico Negro con el Hombre Blanco, i això, no diu un hombre de piel negra.
2: Pues està malament.
1: Està malament.
2: Hem trobat un error.
0: Hem
1: de fer allò amb negrita.
0: Casualitat de les casualitats, sí, sí, sí. A més, eh? Ah. Però això també existeix, les errates.
1: Això vol dir alguna cosa, eh?
0: Mm.
1: Això vol dir alguna.
0: Perquè, a més, clar, canvia la...
2: Bueno, això ja m'ho van dir. Algú que es va llegir el llibre em va dir: ja faltes ortogràfiques. I jo com pot ser? Sí, això ho van dir. O sigui, l'editorial t'ho corregeix i tot.
0: Això no és ortogràfic, això
2: em
0: és
2: va dir, no, m'ho he trobat en altres llibres,
0: sí.
2: També, em va dir.
0: Sí, però aquesta no és una errada ortogràfica, és una errada al moment de recrear el personatge. Clar,
1: l'expressió.
0: Sí, clar, era, sí. No era blanc, sí. Pues posa negre.
2: Sí, és rar.
0: Val? Que a vegades aquestes coses ens passen, ara m'incloc com en el sector dels escriptors, que malgrat revisar moltes vegades les històries que tenim entre mans i malgrat fins i tot hi hagi segons o tercers lectors que ens donguin el seu parer, sempre s'escapa alguna cosa, més enllà d'una coma o d'una falta ortogràfica, que també passa, i passa també amb les grans editorials, eh? Trobes aquestes errates. Però aquí he sigut curiós, buscava el conte perquè n'estàveu parlant i així podíem compartir una mica, i dic, espera, ho llegi bé? Sí, bueno, sí, sí. Hem detectat una història. Que en aquest conte, en aquest relat, què pretenies explicar d'aquesta trobada? Sense fer spoiler, encara que tampoc és... No sé si importa molt explicar com acaba un conte. Importa molt? Jo crec que no, oi?
2: No.
0: Perquè el disfrutes tant en el procés, mentre llegeixes.
2: Sí.
0: Allà és on es disfruta. De fet, a vegades no vull explicar el final de la novel·la, no vull explicar el final d'una pel·lícula, fins i tot. Jo dic, no, podeu explicar-m'ho.
2: Quan ho mires o quan ho llegeixes és totalment diferent.
0: Exacte, exactament, és una experiència diferent. A tu t'agrada que t'expliquin els finals?
1: A mi m'és igual, perquè a vegades estem en un posto, ara mateix tres persones, i mai veiem el mateix. Amb els llibres passa el mateix.
2: O sigui, total.
1: Sí, que no, és igual, encara que t'ho expliquin, tu li posaràs la teva guinda, segur. Però m'ha agradat perquè, sense que tu ho sapiguessis, ni la Mercè tampoc, t'he preguntat quina és la que més, i m'has explicat això, i la Mercè l'ha trobat de seguida. O sigui, de seguida ha anat al llibre, pam, pam, pam, pam, l'ha trobat. O sigui, és un llibre molt pràctic, fàcil. O sigui,
2: sí, això sí que ho té.
0: Sí, de buscar si trobes.
1: Sí.
0: Ben indexat, almenys, eh? Això també, que a vegades passa. Índex que estan malament i aleshores trobes coses que no toquen. Això va passar, el que passa que es va veure en les galerades abans d'arribar al llibre definitiu, en un que jo també escric relats com tu. Estaven canviats els ordres. Clar, si jo s'hagués publicat així,
1: no tindria
2: una pàgina.
0: Exacte, no és, en aquest sentit de les errades, perquè els llibres segueixen sent, tot i la intervenció tècnica que hi és, i molta, tenen un algú de manual igualment, sí. Segueixen sent molt artesanals, per molt que sigui a través d'ordinador, no, això no canvia el fet de l'artesanal. Més coses. Què estàs fent ara, Nil? L'altra vegada et vaig preguntar, hi ha hagut alguna evolució? Hem canviat? Estem en...
2: No, segueixo igual, entrenant, bueno, fent la meva feina, treballant.
0: Sí?
2: I per les tardes a vegades vaig a ajudar en un gimnàs de boxe. Ensenyar o entrenar.
0: Sí, però això ho sabies, que no fa boxe.
2: Sí, m'agrada, no. Boxe m'agrada molt.
1: És un esport, sí. Difícil, eh? Per mi és molt incomprensible, no li veig.
0: Sí, fa...
1: El boxeo no... Sí, que ho respecto, però que trobo que és un esport molt sacrificat,
2: sí.
1: Que no l'entenc, i bueno, qui ho fa, pues, fantàstic.
2: Sí. Bueno, ara ja no faig, ara entreno.
1: Ah, fas ajudes.
2: Ara sí, ara faig d'entrenador.
1: Molt bé.
0: I tu, Montse, tu on vas néixer?
1: A Barcelona, al Paral·lel.
0: El Paral·lel?
1: El Paral·lel.
0: Caramba.
1: Sí, sí.
0: Que Castifa no seria la paraula per un barceloní, però...
1: Sí, sí, el Paral·lel.
0: O sigui, barcelonina, però el mateix Paral·lel.
1: Sí, sí, sí.
0: I en algun moment vas tenir una mudança cap a alguna banda?
1: Sí, des del Paral·lel. Vaig vindre aquí, a Sant Quirze.
0: A Sant Quirze?
1: Sí, als 9 anys.
0: Als 9 anys vas arribar-hi.
1: I ja tota la meva adolescència la vaig passar aquí, que va ser molt maca.
0: Sí?
1: Sí, perquè era un poble petit... Ens coneixem tots, només hi havia un col·le i tots érem els mateixos, i molt bé, jo tinc molt bons records de la adolescència, sí, molts.
0: Com era aquell Sant Quirze, petit?
1: Pues, o... petit, no n'hi havia ni al campo, no n'hi havia res, o sigui, era Sant Quirze i n'hi havia un BG aquí al costat dels Bravo, i poc més, bueno, n'hi havia dos botiguetes petites, n'hi havia... La Montse i el Valentín, que tenien de tot, era una botiga com de tot, n'hi havia de tot, i poc més. O sigui, la lechera que portava la leche de les vaques que tenia, les portava aquí amb aquells bidons d'alumini. O sigui, poble, molt poble. I jo venia a Barcelona, jo volia marxar volant. Volia marxar volant. Però quan t'hi agarres amb això, ostres, és molt més maco. Molt més maco.
0: Sí. De fet, jo no ho sabia que eres una Sant Quirzenca,
1: sí, sí.
0: O una Barcelona, sí. Adoptada per Sant Quirze,
1: sí.
0: I em va sorprendre quan ho vaig saber. Com veus el Sant Quirze d'ara?
1: Ara, diferent totalment. Diferent, s'ha fet molt gran, s'ha expandit i encara s'està expandint més. Ja no hi ha allò del poble, ja no hi és, perquè ja hi ha molta gent que ja ni coneixes, que és normal, amb tanta gent. I, bueno, pues... Trobo que és un poble que ha crescut.
0: Sí.
1: Abans tenies que anar-te a Sabadell per fer-ho tot, perquè aquí no n'hi havia res, només n'hi havia un metge, el doctor Relat, només n'hi havia aquest doctor, i per tot el demés tenies d'anar a Sabadell, a Sant Fèlix, a tot, especialistes, tot, inclús per comprar coses importants, havies d'anar a Sabadell. Sí, sí, era petit.
0: Ara no vius a Sant Quirze,
1: no.
0: Trobes a faltar... aquest,
1: sí.
0: Poble,
1: sí. Sí. Jo m'hagués quedat aquí a Sant Quirze. El que passa que quan vaig començar a poder mirar per anar-me'n. Aquí era molt car, ja era molt car comprar vivenda, i ara és impossible. O sigui, ha sigut igual. Ha sigut igual.
0: Ho estàvem parlant, sí, abans, no? Com ha anat pujant els preus, el preu de la vida, en general, a tot arreu, aquí també, però és que a tot arreu. De fet, amb el Nil, que el Nil sí és de les Fonts, ets nascut a les Fonts?
2: Sí, a Terrassa.
0: A la ciutat de Terrassa, però vivint a les Fonts.
1: És com a Rubí, que no n'hi ha fills nascuts a Rubí, són nascuts a Terrassa, però són de Rubí, i a les Fonts passa igual.
2: Perquè no hi ha hospital.
1: No hi ha hospital.
0: Sí, sí, però vull dir que ets fill de les Fonts, sí. A banda que t'han fet físic de naixement, sí. Això em referia.
2: Sí, sí.
0: Però tampoc vius ara a les Fonts.
2: No, ara no.
0: I el fet de marxar, a banda de qüestions personals, que no podria pas entrar en cap dels dos casos, el fet de no poder continuar a les Fonts pot tenir alguna cosa a veure, entre moltes altres possibles coses, amb els preus, també?
2: En el meu cas, no.
0: És que hi ha gent que està marxant també per la carestia que està passant a tot arreu,
2: Però a part, les Fonts tampoc té molt pis,
0: no?
2: I les cases, doncs, hi ha poca gent que pugui permetre's una casa avui en dia. I pisos, això no n'hi ha. Bueno, també són cars, no? Suposo els que hi ha cap a la zona
0: tot ha anat pujant.
2: La zona nova. La zona nova.

0: sofà o on sigui, no tinc un lloc concret.
1: Què és la casa per tu, Montse?
2: La intimitat d'una persona, la intimitat, o sigui, tu allà ho fas tot, és que et vesteixes, et dutxes, fas les teves intimitats, o sigui, és a l'alma de la persona. Mm-hmm. És a l'alma, sí, per mi.
1: La Montse, que jo la conec del club de tenis, mm-hmm. Era sempre la detallista, sí. Hi havia un moment que quan les taules estaven parades i ella estava per allà, sempre hi havia un element,
2: alguna floreta,
1: algun element, sí. Ella és la Montse, ha passat per aquí, sí. A part de que pogués estar-hi, però a vegades no hi eres perquè ja havies marxat a altres ocupacions, però es notava aquell pas per cuidar el detall. Recordes el teu primer Sant Jordi?
2: El meu?
1: Sí.
2: Bueno, en recordo més que el primer. Recordo, jo vaig estar treballant en una botiga al costat de la plaça Sant Jaume, sí. Al costat.
1: Ara entenc també tanta tirada cap allà.
2: Sí. I quan el primer any que vaig estar allà, jo en tenia 14 anys, jo no havia viscut mai un Sant Jordi a Barcelona, sempre havia estat aquí a Sant Quirze. I jo quan vaig veure allò, el pati dels naranjos que l'obren especialment perquè tothom pugui entrar i veure-ho, jo diré, mare meva, en 14 anys, i per mi va ser, i jo crec que això és el que m'ha fet que m'enganxi tant amb aquest dia tan maco,
1: sí. Record.
2: A més, tota la plaça Sant Jaume està preciosa, la fachada Gaudí, és que per mi Barcelona és molt maca, sí.
1: Tu ni recordes un primer Sant Jordi?
0: Bueno, recordo en el col·le, sí, de petit, que anàvem a fer un ball, un ball de, típic ball de bastons, no?
1: Ah, sí?
2: És que a Terrassa és molt típic, sí, ah. Sí.
1: I fèieu això?
2: Sí. A quin col·le anaves tu?
0: Bueno, a Vila de Cavalls.
2: Ah, va, més amunt. És amunt.
0: Però sí, recordo...
1: Jo recordo amb el col·le, baixar les Rambles.
2: Sí? El col·le.
1: Baixàvem el grup a les Rambles i era una barreja entre que grans que som, que ja baixem. Anava acompanyades de les monges del col·le, però era que grans que som, ja baixem cap a les Rambles. Jo crec recordar que amb uniforme, que tenia que ser una cosa també una mica cridanera, tot un grup de noies, més noies, totes iguals, i aleshores aquest poder anar de caseta en caseta veient els diferents autors, que de fet és algú que també es fa aquí a Sant Quirze, al Parc de les Morisques, és una de les maneres com es viu el Sant Jordi aquí a Sant Quirze. Us sembla que veiem una mica el que l'Anna és la nostra documentalista, el Miguel la coneix, la Montse la coneixerà ara. Aquí tots els programes li demanem sempre que ens faci una petita intervenció. En aquesta ocasió a l'Anna li hem demanat si ens pot explicar què és això de Sant Jordi, d'on surt, d'on ve aquest costum, per què aquell vincle que tu has apuntat abans, Montse, del llibre amb aquest sant i el drac i el cavall, ja ho entenem perquè és el Sant Jordi, però la rosa també perquè hi ha una princesa que té una rosa, però com arriba el llibre això? Veu què és el que l'Anna ha pogut esbrinar. Hola Anna, bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda. Avui ens podem preguntar una cosa que cada any celebrem gairebé sense pensar-hi. Per què Sant Jordi? Sant Jordi és, d'entrada, un personatge llegendari. Segons la tradició cristiana, era un soldat romà del segle III que va morir màrtir per defensar la seva fe. Amb el temps, la seva figura es va convertir en símbol de valentia, protecció i lluita contra el mal. La llegenda més coneguda, la del cavaller que mata el drac per salvar una princesa, no és històrica, sinó simbòlica. El drac representa el perill, la por o el caos. El cavaller, el coratge humà davant les dificultats. I de la sang del drac, diu la tradició, en va néixer una rosa. D'aquí ve el costum de regalar roses. A Catalunya, Sant Jordi es va consolidar com a patró ja a l'edat mitjana. Era una festa popular, vinculada a la primavera, al renaixement de la natura i també a l'amor cortès. Però el gran canvi arriba al segle XX, quan s'hi afegeix el llibre. El 23 d'abril coincideix amb la mort de grans figures de la literatura universal, com Cervantes o Shakespeare, i per això es va impulsar el Dia del Llibre. A Catalunya, la coincidència amb Sant Jordi va crear una celebració única, una festa que uneix cultura, amor i espai públic. Així, Sant Jordi no és només una tradició religiosa, és una diada que parla de qui som, carrers plens, llibres a les mans, roses compartides i la cultura convertida en celebració col·lectiva. Potser per això Sant Jordi emociona tant, perquè no és només una història antiga, sinó una manera molt nostra d'explicar-nos i de trobar-nos. Ens retrobem al proper programa.
1: És el proper programa.

0: programa, Anna. Moltíssimes gràcies, m'ha encantat l'explicació que ens ha donat la companya. És aquesta, de fet és això, el fet de que la cultura es torna a celebració en el carrer, surt de prestatges, surt de capelles, si podríem dir, i se'n va al carrer perquè tothom pugui trobar, remenar i viure-ho.
1: I trobar els escriptors.
0: Per
1: poder parlar amb ells i preguntar-los, com ara jo estic fent amb ell, de quina és la part més, i ell contesta, no? Sí. Quan pot escriure el llibre, o sigui, és maco.
0: Aquesta part és molt maca.
1: Sí.
0: Qui va dissenyar-te la portada?
2: La mateixa editorial.
0: La mateixa editorial?
2: Sí, no em van fer molt cas del que volia jo fer, però bueno.
1: I tu què volies
2: fer?
1: Però
2: ja em vaig conformar.
1: Que com era la teva
2: portada? Jo els vaig enviar que volia una imatge ambigua. Que és la típica foto, una imatge ambigua és la típica foto que tu potser la mires una vegada i veus una cosa, tornes a mirar i veus una altra.
1: Com quan mires un cartell, com
2: no, potser veus la típica foto que veus un conill, però si ho mires des de diferent,
1: fa allò que no és un conill,
2: veus una altra cosa,
1: sí.
2: Saps?
1: És que el llibre, la portada,
2: i em van passar això,
1: és tota negra i fa com un catarri òptic així, tot fent com voltes, i el nom està en blanc, i és un llibre que crida l'atenció perquè seguida el veus.
0: Està bé, llavors ja es tracta d'això,
1: sí.
0: Escoltem una mica de musiquilla, tornem a escoltar una mica de musiquilla. És Elvis Costello i un I Write the Book, escric un llibre.

0: cada dia podem escriure un llibre. Ens canta Elvis Costello en una cançó, comentava aquí, que és una, a mi m'agrada molt aquesta cançó. Us ha agradat? Que ho, no sé si la coneixia o no, eh?
1: L'he escoltat, però no sabia que parlava d'un llibre, eh? No sabia. No.
0: Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó. Per escriure necessites música?
2: No, en el moment d'escriure no. A lo millor per inspirar-me sempre va bé la música.
0: Sempre acompanya.
2: Sí.
0: O sigui, per escriure tampoc, normalment en silenci. Normalment. Normalment. Quines coses hi llegeixes, Montse?
1: Pues llegeixo poc de llibre. Més coses d'informació, tipus que llegeixo amb el mòbil, això sí, potser en tinc molt de rato. Però llibres i així, la veritat és que no.
0: És que, de fet, el... jo crec que amb el mòbil, amb tot el que es diu de bo i de dolent de les tecnologies, es llegeix molt més del que es llegia. Una altra qüestió és què es llegeix, com es llegeix.
1: Sí, sí. Jo ara llegeixo molt més, sí, escric molt més.
0: També,
1: que
0: no?
1: Escrivia, sí. Sí, i me'n dono compte de les faltes d'ortografia, però quan tinc el
0: corrector,
1: pues vaig, esto está mal.
0: És que crec que és molt interessant això, perquè sí, normalment em sembla a mi que hi ha una certa tendència a deixar com tot el que és tecnològic, i el mòbil sobretot, com una cosa terrible, dolentíssima. Jo sempre em quedo així com, pues depèn, és com tot, depèn de com es faci servir. De fet, els llibres són bons, home, sí, però Quijote se volvió loco a força de llegir, potser també llegir, com tot té la seva mesura, no? I els mòbils jo crec que tenen moltes possibilitats per conèixer, per llegir. El fet de poder corregir, tenir un corrector a mà, segur que agilitza molt més l'escrit.
1: I te'n dones compte, ui, això està malament, veus? Per la pròxima vegada
0: ho tens ja,
1: fer-ho.
0: Sí, clar, sí, ja ho tens, sí, integres. Sí. És a dir, té una part que a mi em va molt bé per... per aquesta mena d'informació més o menys contínua, més o menys contínua, tenint en compte amb les fonts, on ve, totes aquestes coses, però saber una mica què passa pel món, entre altres coses perquè estem a la Tercera Guerra Mundial, com deies tu, no només, de fet també el mòbil ens obre, crec, a moltes més possibilitats. Podem assumar-nos a la Tercera Guerra Mundial, però ens podem assumar a coses molt més xules i maques i constructives, que també hi són. Avui mateix hi havia un vídeo que he compartit, a més no m'he pogut resistir, d'uns nens en una escola, uns nens però xinorris, molt petitonets, i amb el seu professor de música aprenent a fer el que és, bueno, bateria amb pots de pintura, no per cantar Queen. I llavors dius, bueno, estàs, a part de ser un tierno i xulo, està molt bé, es fan coses xules. Què busques normalment tu per internet, si és que busques internet, o si l'uses?
2: Utilitzo molt el YouTube, l'utilitzo molt perquè per mirar combats. Allà hi ha combats, els que vulguis, en blanc i negre, molts. Bàsicament, i bueno, per Netflix i tot això, no? També,
0: també sí. Sèries, sí. Pel·lícules?
2: Més pel·lis.
0: Més pel·lis?
2: Sí, i no molt tampoc, eh?
0: I les aguantes bé? O... Jo m'he donat compte, i crec que això sí que influeix en els mòbils, que aquesta tensió contínua que si demana una pel·lícula em costa molt mantenir-la. És com...
2: I una sèrie més, no?
1: Amb una pel·lícula?
0: Amb una pel·lícula també em passa.
2: A mi em passa, però més amb la sèrie, perquè la sèrie has de tenir més... has de tenir
1: més seguiment.
2: Més disponibilitat. Més disponibilitat.
0: I amb a mi em passa amb tot, ara que me n'adono. Em passa amb les pel·lícules i amb les sèries. És com si això de l'escroll, escrolear, que et passa a pantalla... Clar, no ho faràs amb una... Bueno, pots arribar a fer-ho, clar. Si tens una plataforma, pots avançar, pots retrocedir. I m'hi he donat ja fa temps que de tant en tant he de retrocedir perquè no sé què ha passat abans. I això vol dir que sí que m'he anat.
1: Que has perdut el fil.
0: Tot i que m'agrada la sèrie, i tirat jo a veure-la...
2: Però has desconnectat en algun
0: moment. Però m'he desconnectat en algun moment. I és com aquesta velocitat que ens dona el mòbil, aquesta mena de... Sí, velocitat, aquesta rapidesa de poder passar d'una cosa a l'altra... El punt d'atenció en l'audiovisual, dic, amb la lectura no m'ha passat això. Segueixo llegint, com sempre, per entendre'ns, que a més, sempre llegint, també he llegit en diagonal, si hi ha un moment, no em sento obligada a ser fillera, hi ha una pàgina que dius, i a més o menys en diagonal tu segueixes, pam, pam, i tornes a enganxar, a vegades passa això. I d'altres vegades no, la lectura és continuada. Això no ha canviat gaire, però sí la meva manera de veure els audiovisuals. El món audiovisual per mi se'n vaig, em perdo de tant en tant i de tornar enrere.
2: A mi em costa també.
0: la concentració, no?
2: Sí.
0: I tu, Montse,
1: jo no segueixo cap sèrie. Cap.
0: I una pel·lícula, veure-la seguida?
1: Sí, és una pel·lícula que m'agradi, hasta la repeteixo si fa falta.
0: Sí?
1: Perquè sempre hi ha coses que digo, esto, i tiro cap enrere per poder mirar.
0: No perquè tu hagis saltat, sinó que vols mirar.
1: Sí, no, és que hi ha, sempre hi ha a totes les pel·lícules hi ha coses que no les veus. Passa sí, molt sí. Ràpid, passa molt ràpid, com amb els llibres.
0: Sí, o sigui,
1: has de llegir cap enrere, sí, per veure què se me ha perdido.
0: I a més també hi ha vegades un canvi de, per l'edat també. Jo crec que l'edat ens fa llegir de maneres diferents el mateix llibre. És com si fóssim lectors diferents.
2: Entendre el diferent, diu.
0: Sí. Segons l'etapa de la vida. No dic tant per edat, dic com per etapes. A vegades pot ser, jo que sé, el mateix mes et canvia el significat d'un llibre, perquè la teva vida aquell mes ha tingut el que sigui, eh? I el mateix jo crec que passa també amb les pel·lícules.
1: Sí.
0: I allò de que és millor el llibre que la pel·lícula, això ho heu sentit algun cop també, no dir?
2: Molts cops,
0: eh? Sempre, i generalment sempre arriba algú amb aquesta veu de jo entiendo, per mi és millor el llibre que la pel·lícula,
2: que va.
0: Sempre és allò de la, jo crec que en aquest sentit ara riurà, espero que rigui el nostre tècnic, veurem Mercè Rodoreda amb la plaça del diamant. No, es manté, seriós, profundament.
1: Sí, sí, sí,
0: i
1: sí.
0: Amb un glob d'aigua, em sembla.
1: Sí.
0: és veritat que molt sovint parlo d'aquesta escriptora que, no, suposo que aquestes alçades ja es nota que és una passió personal per ella, però jo crec que a ella, per exemple, li va ajudar molt la sèrie que van fer de la plaça del diamant.
1: Sí, però va ser una sèrie.
0: Sí.
1: Si una pel·lícula és tot mal comprimit. Sí. Una sèrie t'hi pots esplaiar més. Però jo me'n recordo un llibre que em van regalar fa molts anys, i jo me'l llegia inclús amb el tren i a tot arreu. Era el perfume. Després d'aquest llibre vam fer una pel·lícula, que amb la pel·li jo m'hi vaig quedar atontada, perquè clar, tu vas llegint el llibre i tu, la teva imatge no és com la que estàs plasmant en la pel·li. Quan aquell senyor agafa les noies i el que li vol treure és l'essència,
0: sí,
1: que la pel·lícula és molt maca, però clar, amb el llibre és tan expandit i tan... A mi m'agrada molt la pel·li, molt.
2: Molt bona.
1: Sí, en una època, i també estava ambientada a Barcelona.
0: També,
1: sí. Estava ambientada a Barcelona.
0: Sí. Sortim dels espais, si no m'equivoco, del Barrigot.
1: Sí, a la plaça de Catedral, crec.
0: Sí,
1: per allà.
0: Sortia per allà, sí. És el que té, tenim una certa carència,
1: sí,
0: perquè la ciutat,
1: sí,
0: és el que té també aquesta carència. Jo hi ha una novel·la que no vaig poder acabar-me-la i gairebé ni començar-la, que eren Los Puentes de Madison.
1: El llibre no el vas poder acabar la...
0: ni començar gairebé, eh?
1: Oh.
0: Era com...
2: Però ja havies vist la pel·li.
0: La vaig veure després, la pel·li, perquè vaig resistir molt a veure-la. Tot això són aquestes manies que a vegades un té, perquè clar, Clint Eastwood tan romanticon, jo pensava, això jo no...
1: Però amb aquesta pel·li no fa de romàntic.
0: I llavors aquesta pel·li, després la vaig veure i vaig dir, bueno, vale. I per exemple és una pel·lícula que sí que em va agradar. Vaig intentar reconciliar-me aleshores amb el llibre, no he acabat d'aconseguir. De fet, tampoc és que sigui el tipus d'història potser que a mi més m'interessi, però bueno, reconec que el treball en aquest cas de Eastwood sí que m'agradava molt, de l'estip també, no? Aquest però, univers que passa del
1: però
0: llibre.
1: Per tu el llibre què volia dir? Que vols, que no dius que no acabaves de...
0: Perquè a mi aquestes coses de senyores del medio oeste que hacen tartas de manzana...
1: Però és que era la veritat.
0: I sí,
1: és que era la veritat, era convivint.
0: I obres la porta, i tot seia Clint Eastwood, i tres meleres, que clar, si arriba Clint Eastwood. També l'entiendo. El de fa un temps, eh?
1: No, i el d'ara també.
0: El d'ara també. Té 90 i alguna cosa, em sembla, però em va llit molt bé.
1: Està molt bé.
0: Quasi
1: 100 en té, eh?
0: Sí.
1: Mare meva.
0: Sí, un senyor ja grande, mm-hmm. Però és veritat que sí, si abres la porta i t'arriba, doncs dius, bueno, doncs llavors desmelenar-nos. Però encara així, Té 95, té 95 anys.
1: 95 anys. Mare meva.
0: I segueix dirigint, a més a més. Que fa molta ràbia perquè quan dirigeix una pel·lícula sempre ja dirige l'última pel·lícula. Que ell no diu que sigui l'última, ni crec que serà l'última... Bueno, sí.
2: El temps dirà.
0: Exacte, però vull dir, l'última, totes les seves últimes pel·lícules són l'última pel·lícula. Que això també és aquesta idea de que, home, és cert que ja sabem que tots hem de morir, que en 90 i alguna cosa és una edat molt avançada,
1: molt,
0: però en principi era com, semblava com el pájaro malagüero, aquesta manera d'anunciar el rodatge de la seva última pel·lícula. Feia molta ràbia, em fa molta ràbia quan surt això. És el rodatge de la seva...
1: És que sembla que l'estan matant.
0: Sí, sí, és aquest, que exacte. Dius, home, sí. Deixa, sí. Ja sabem ja, que entra en el programa.
2: Però bueno, última també tens dos sentits, no?
0: Pots sí, perquè és la
2: seva última pel·lícula, sí. Que és l'última que ha fet.
1: Que ha fet.
2: O la seva última que farà en la seva vida.
0: Exacte. Però a ell era com el matí era l'última de su vida. Perquè al cap d'un moment no s'entén l'edat. Perquè clar, la última de les últimes de la quasi pòstuma, és una cosa, és que estàs aquí en diàleg amb el Miguel Ángel, que està fent la seva aportació a propòsit de l'interès de les distribuïdores també en vendre, no? En vendre entrades o descàrregues d'aquestes pel·lícules. Amb els llibres també passa algo semblant, de fet, en l'últim llibre de, llavors tens darrere un escriptor o escriptora de certa edat i sempre és l'últim, com ja fa tanta, diguéssim. Això li passa a la Maruja Torres, que ara per ara està, crec, raonablement bé, o sigui, està molt malament però està bé, és a dir, té diferents dolències i tal, però està bé. També te la pots trobar per Barcelona amb relativa facilitat de tant en tant, i però quan ella publica un llibre és l'últim amb les dues intencions aquestes. Tens un autor favorit, Nil? Tens algun escriptor que sigui el teu predilecte, algú que volguessis recomanar?
2: No.
0: O que proposar? Què llegeixes?
2: És que no llegeixo molt, la veritat.
0: No llegeixo
2: o sigui, el diari i tot això bastant, sí que sí. Ho faig. I el que deia la Montse de fa el mòbil i una cosa et porta a una altra.
1: Pam, sí.
2: I més avui que totes les notícies digitals.
0: Sí, van totes enllaçades amb altres coses.
2: Però així, llibres, l'últim que em vaig llegir el de Víctor Frankl. Ara no me'n recordo el títol, però el seu llibre més famós, saps? Però llibres així, han de ser molt puntuals, saps? Que
0: per alguna raó t'hagin sí. Cridat l'atenció molt.
2: Sí,
0: no?
2: I que són llibres pues, que molt coneguts. I
0: des de quan escrius? Crec que això ho vam parlar l'última vegada que vas venir. Ho dic perquè modestament penso que escrius molt bé, però no semblaria, no compleixes. Un dels tòpics és s'escriu bé perquè es llegeix molt.
2: Sí.
0: Cosa que crec que també em sembla que no és una mala idea, diguéssim, eh? Però tu d'on surt aquesta essència que et porta a escriure i que et permet escriure bé, més a més?
2: De petit ja m'agradava, o sigui, lo típic que et posen els deures de, lo millor d'escriu una redacció de lo que sigui, però m'agradava. I després sí que potser vaig estar temps sense escriure, tot i que de tant en tant escrivia, em donava per
0: estaves ocupat vivint.
2: Sí, però mai he deixat d'escriure, saps? Però després, des de fa 3 anys sí que vaig començar ja a dir, m'agradaria fer un ara faré un llibre a base d'històries curtes, i ja vaig començar a escriure amb un sentit, diguem-ne.
0: Sí, un propòsit, hi havia un objectiu.
2: Un propòsit, que molts cops escriu sense propòsit, o ho he fet jo bastant, això.
0: Escrius com a punt de reflexió, potser, sí, de diàleg.
2: Sí,
0: també encaixa,
2: perquè et sents bé.
0: Em permeto ser una mica indiscreta, però ha hagut un moment en conversa microtancat que la Montse es referia a tu com a lobo solitario, oi? Que ha fet aquesta menció. Permeto la indiscreció, però és veritat que tot sent una persona molt sociable, també ets molt de cap endins, eh?
2: Sí.
0: Jo crec que l'escriptura probablement era una manera teva de conversar.
2: Sí.
0: Potser m'ho estic inventant,
2: no, però... això és així, o sigui, em sento més còmode expressant-me per escrit,
0: sí, que no sí. Directe. També és veritat que permet un altre tipus, la conversa pot ser molt profunda, però també és veritat que ens porta certa superficialitat moltes vegades. L'escriptura et convida, si vols bueno, ser superficial,
2: i,
0: o clar, si vols tirar molt...
2: I té més reflexió darrere l'escriptura.
0: Té més reflexió, pots revisar allò que has escrit, eh? Tu vas revisar tots els teus relats?
2: No molt.
0: No molt.
2: No.
0: clar, per això tenim el policial.
2: Aquest ha sigut el fall.
0: Que aquesta edició, per tant, hem de guardar-la perquè acabarà sent molt valuosa. Perquè en una reedició, corregit, en una... Dono tota la raó al mig... Exacto.
1: Però te l'ha dedicat.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: que diu, que diu, sense profunditzar gaire. Que diu, que diu.
0: Vaig a fer una ulladeta.
1: Amb la teva, sisplau.
0: Segur que les entens, gràcies per tot.
1: Segur que les entens.
0: Li vaig a, li vaig agrair molt per aquesta certa complicitat de...
1: Quan has llegit i trobat que la seva escriptura és com... No escriu fàcil. No escriu fàcil. Quan tu escrius,
2: sí,
1: escrius per un tipus de gent, ¿vale? Perquè el poquet que he pogut escoltar no és una gramàtica que l'entens ràpid. És com quan canta el que li gusta a l'Antonio, el...
0: Sabina.
1: Sabina, que fa frases, sí, i has d'anar pensant, collons, què està dient? Què està dient? Pues, quan ha llegit ella m'ha passat això. Dic, ui, no és una gramàtica... Fàcil, sí.
0: Sí, perquè més que captar només la, la forma dels personatges, per exemple, dels personatges, el que jo crec que fa el Nil és, des de la forma, explicar-nos com és el personatge. Llavors, nosaltres com a lectores ens adonem d'aquesta proposta i per tant hem de prestar atenció perquè sabem que el joc és aquest, que allò que ens diu, la mirada de la que ens parla, no és senzillament una mirada, sinó que gràcies a veure com és aquesta mirada podem entendre com és el personatge. El que dit pot semblar molt obvi o no, no ho sé, però sí que té molt a veure de vegades els tallers d'escriptura que faig. I de fet aquí de tant en tant ens trobem les lletres de les fonts, venim cap aquí uns quants, unes quantes cap, a, cap aquí, però una cosa en la que es treballa molt o procuro treballar molt amb les persones que tinc el gust de col·laborar és aquesta idea de entra dins de la, no només de la història, no només del que passa, sinó a qui li passa. Si tu connectes amb aquest dins del personatge,
1: del personatge,
0: tot agafa sentit.
1: Sí.
0: I la verosimilitud que tu has utilitzat aquesta paraula, Nil, al principi, té, té a veure amb això. És a dir, si tu connectes amb el personatge per dins d'ell, si pots entendre com mira,
2: podràs... Doncs que sí, que pot ser.
0: Pot ser, perquè li dones vida. I perquè com a escriptors, i això és una gran capacitat que tenim els humans, tenim la capacitat, igual que pot passar amb els actors, és diferent, però és el fet de que pots entrar en un altre cap, en un altre psique, en una altra manera de sentir, en un altre, inclús pot ser home, pot ser dona, pot ser un cigró si vols, fins i tot, i això t'ho dona l'escriptura, i és molt alliberador, és molt entretingut. Hi ha aquí que feinada, això m'he trobat algun cop, que feinada escriure, que sí que ho és, sí que és una feinada, però és veritat que és un exercici mental i emocional, és com un viatge mental i emocional molt, molt intens.
1: A l'interior.
0: Exacte, i de l'interior viatges per tot el món, en realitat, i per moltes, per moltes realitats i moltes ficcions, de fet. Per a mi m'agrada molt escriure, de fet. Et t'ha temptat algun cop, Montse,
1: escriure? Escriure no. No, a més no puc perquè tinc les mans malament, que tinc el tros i no puc agafar fora el llapis ni quan, quan faig qualsevol forma el que em costa.
0: Ostres,
1: però, sí, però sí que el de llegir sí, sí, ja et dic que potser no he llegit ni 10 llibres ni, ni res, però sí que m'agrada llegir, ja t'ho dic, amb el mòbil, però no és només el que llegeixo, sinó el que tu deies abans, pues llegeixo notícies, què ha passat, què no ha passat, que avui que tinc, quin temps farà avui o quin temps farà al cap de setmana, no sé, estàs molt, molt al dia de tot.
0: I... Bueno, ja parla, la Montse, em permeto dir, per el que la conec, són uns quants anys de
1: fet. Sí, sí.
0: I
1: espero que molts més.
0: I jo espero també que molts més. A més, les dues som gent del 65.
1: Sí.
0: Un any molt bo.
1: Molt bo. Una anyada.
0: Una anyada boníssima. És una, també una persona molt, molt receptiva. Jo que t'he vist tractar amb moltes persones, ets molt receptiu amb la gent, estàs molt atenta i en seguida veus una mica la dimensió. Series, jo crec, una molt bona escriptora, penso, per aquesta capacitat teva per observar, per veure i per entendre què tens davant. que passa que ha sigut també molt interessant i molt colpido per mi el tema de les mans, no? Sí. I m'he pensat, sabia de les mans que et fan
1: sí,
0: mal
1: sí.
0: I com poden ser un... O sigui, la mà, que és la porta
1: per poder escriure
0: pot ser, pot arribar a ser en un moment donat un obstacle més enllà de que tu haguessis pensat mai en escriure, no?
1: No he pensat mai. Però de lo que comentes sí que és veritat que sóc molt observadora. Jo estic aquí i encara que t'estigui mirant a tu, jo estic veient amb ell tots els seus gestos, tot, sí, sóc molt observadora, molt. Jo estic moltes vegades en un puesto i estic veient una circumstància i li estic dient a la meva companya, no sé, s'estan barallant, i em diu, ja on veus que s'estan barallant? Mira el gest de la dona, tot aquest gest, aquest dolor, perquè això es veu,
2: claro.
1: I si t'hi fixes,
2: veus moltes coses que passen
1: desapercebudes. No veus, sí. Sí. Hi ha molta gent que no se n'entera.
2: Ja passa moltes coses, sí, que no es veuen.
0: Sí. I això et passa també a tu, Nil?
1: Observador?
2: Sí, observador, però potser no tant ni més, saps?
0: Sí, però sí, jo crec que també tinc així l'avantatge que us conec una mica tots, doncs crec que sí, que també ets un gran observador.
2: Sí.
0: Sí. Per això també.
1: Home, quan escriu,
0: exacte,
1: fa molts detalls, el color, la bicicleta, el nen, o sigui, l'expressió,
0: l'estava molt bé.
1: Sí.
0: Bueno, falta pocs minutets, em sembla, estem a un parell de minutets d'acabar.
1: Quina pena.
0: Has estat còmoda?
1: Molt,
0: que hagis passat per l'estudi, espero que et tornis. Amb el Nil repetim.
1: Sí, Nil, tornarem.
0: Aviam que no continua. Jo, com sempre, moltíssimes gràcies, Miguel Ángel, pel suport tècnic i més enllà. A l'Anna, la nostra documentalista, sempre allà a punt. I a tots vosaltres, a tots vostès, per escoltar-nos. Espero que us hagi agradat aquesta conversa, sense més pretensió que parlar entre nosaltres i trobar lectors i escriptors, en aquest cas, en aquest petit pre-Sant Jordi. Una abraçada, fins la setmana vinent.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Rayo Sankir se presenta. Alimentación saludable especial estiu. Ambana María Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Benvinguts a l'edició d'estiu del programa Alimentació Saludable. Com ja sabeu, sóc l'Anna Maria Leiva i tot i que fa dies que vam acabar la temporada, us hem deixat preparats uns programes amb una barreja dels millors moments del que portem de temporada. Els convidats que han passat pel programa, receptes ideals per aquest estiu, consells d'alimentació i de tota mena, tot ben barrejat per vosaltres. A veure si us agrada. Vinga, Miquel Àngel, comencem.
2: Al meu costat tinc a la Mercè Porret i Balanyà, que és dietista nutricionista, que viu aquí a Sant Quirze, o sigui, que és una mussola d'adopció. Fa més de 20 anys que passa consulta. Està especialitzada, entre moltes altres coses, en obesitat, nutrició infantil, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. I avui ens hem proposat parlar d'una qüestió que crec que interessa moltíssim a totes les famílies, i és el tema de l'obesitat infantil. Per tant, si m'ho permeteu, donaré de seguida pas a la nostra convidada i començarem el programa d'avui, que no us ho he dit, que sempre us ho recordo, que som dimecres 11 de juny i són les 6 de la tarda.

0: Bona tarda, moltes gràcies Anna per donar-me aquest espai i poder parlar d'un tema que m'apassiona i també poder ajudar en la prevenció d'aquesta malaltia, aquesta malaltia complexa que és l'obesitat.
1: Les gràcies te les donem de tot cor a tu, des del programa, que saps que som una emissora petita, som una emissora municipal, de part del nostre tècnic Miguel Ángel Bueno, que és el nostre àngel salvador, que ens ajuda moltíssim amb totes les emissions, i particularment de part meva, perquè sé de la falta de temps que teniu totes les persones que treballeu i que teniu família, i us agraeixo moltíssim la col·laboració desinteressada que feu sempre al programa. Per tant, et dono pas perquè ens parlis de l'obesitat infantil i la seva problemàtica.
0: Perfecte, doncs arrencarem. He preparat com una mica un guió on parlarem de números, identificarem què és l'obesitat i també vull aportar alguns consells i algunes propostes de millora. Perfecte. Per tant, si tenen paper i bolígraf podran prendre punts o si no, simplement retenir-ho en el nostre cap i després poder-ho aportar a la família, a la gent que hi hagi a casa.
1: Sí, de fet, de vegades és difícil, ja, tu ja ho pots comprendre per l'edat que tens i que tens criatures, doncs que aquest horari és una mica complicat, però com que poden descarregar el programa, el podcast del programa de la web, llavors tranquil·lament, mentre és un planxa o cuina, pot escoltar el programa, prendre notes amb tota la tranquil·litat. Pues, vol dir que endavant.
0: Perfecte.
1: Som-hi.
0: Jo el que m'agradaria iniciar és entenent que quan parlem d'obesitat, en què ens centrem? I si parlem d'obesitat, l'OMS la defineix com una acumulació anormal o excessiva de greix, que representa un risc per la salut física, emocional i social. Per què m'agrada començar per aquí? Perquè no trobeu a faltar res en aquesta definició? El concepte del pes.
1: El concepte del pes.
0: Som molt encarrilats en el pes, ens fixem molt en ell. Doncs a mi m'agrada aquí ressaltar-ho perquè és algo que tenim consciència i es va treballant també des de tots els àmbits, però nosaltres podem tenir dues persones amb un mateix pes, una paraula una mica més tècnica, un mateix índex de massa corporal, que no és més que relacionar el pes per l'alçada en metres a quadrat, vale? I aquelles dues persones de mateixa altura i mateix pes, i per tant amb aquestes dues dades iguals, presentar una composició on una persona tingui un percentatge de greix més elevat i l'altra persona tingui un percentatge més elevat de massa muscular. Uh-huh. Si nosaltres focalitzem en el tema de salut, podem entendre que aquestes dues persones tenen un estat de salut diferent.
1: Diferent, sí.
0: És important la distribució d'aquest greix, també, segons com es distribueix, doncs hi ha un major risc metabòlic, per exemple, si està més envoltant la part abdominal, sobretot quan també es va acumulant els òrgans interns. Però també vull ressaltar el fet de que el greix és necessari. No és blanc o negre, i amb alimentació és molt així, i també a nivell de composició corporal, no? Aleshores, el greix és necessari, però quan hi ha una acumulació excessiva o distribuïda de manera amb un major risc, allà és on hem de posar eines.
1: Es converteix en un problema.
0: Exacte. Igual que el greix a la nostra alimentació, els greixos saludables també tenen que estar present. No hem d'evitar un oli d'oliva verge extra.
1: Exacte.
0: O un grapat de fruits secs, un peix blau. Doncs, un cop hem vist, no, no focalitzar-nos únicament en un pes, sinó mirar també aquesta distribució de greix, podem parlar de números. Jo porto unes dades que estan tretes del Canal Salut de la Gencat, actualitzades al setembre del 2024. Segurament això ha anat evolucionant, però veurem la tendència. Ens diuen aquestes dades difoses per la Federació Mundial de l'Obesitat, actualment hi ha prop de 1.000 milions de persones afectades arreu del món. I es preveu, a més, que aquesta xifra continuï augmentant fins a gairebé duplicar-se a l'any 2035.
1: És esgarrifós.
0: Sí. Llavors, encara que no estiguin a data d'avui, sent molt optimistes, el que podem desitjar és que no incrementin exponencialment, sinó poc a poc anem portant aquest control. Per tant, això ens ve a dir que una de cada quatre persones tindrà obesitat. Si volem mirar el nostre territori, Catalunya, l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2022 ens alerta que la meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes. Aquí engloba, no?, el sobrepès i l'obesitat. Però també són dades que parlem d'un 56,2% dels homes i un 43,7% de les dones. I per no ser feixuga, no?, amb tants números, simplement ja anar-me situant cap al grup de població que fem referència aquesta tarda i veure que, en quant als infants, dintre d'aquesta enquesta de salut de Catalunya, ens diu que els infants amb edats compreses entre 6 i 12 anys, gairebé 4 de cada 10, és a dir, un 38,9%, tenen excés de pes. Si volem afinar una mica més, doncs ens descriu que un 25,2% tenen sobrepès i un 13,7% obesitat.
1: Preocupant.
0: I tant que sí. També ja ho cataloguen inclús com a pandèmia, com una pandèmia complexa i multifactorial. Exacte. Perquè les causes no van com els creia abans, no? Falta de voluntat. No sempre és falta de voluntat, ni molt menys. I és molt més complexa, si no aquesta prevalença no aniria incrementant d'aquesta manera.
1: Les causes són molt diverses,
0: Exacte. Quan creiem que influeix la genètica, no? Perquè moltes vegades diem, doncs és la genètica, tant el fet també a vegades, no?, de deixar-nos portar, no? No puc fer res. Doncs la genètica no ho és tot. Si parlem de números, no?, de dades, ens diuen, pot anar variant, no?, també ja sabeu que això està en continu estudi, però ens diu que més o menys pot suposar un 40 i el 70% de probabilitat de desenvolupar una obesitat. Sí que és veritat que hi ha persones que estan més predisposades, però hi ha altres factors. Un exemple que us vull demostrar, no?, per reforçar aquestes paraules, no?, aquest significat, és que hi ha a vegades famílies, no?, que tenen la mateixa genètica, comparteixen fills de la mateixa progenitors, i veiem que hi ha un d'ells que sí que ha treballat els hàbits, no?, hàbits a nivell d'alimentació, avui parlarem, també, activitat física, i es manté en un percentatge de greix corporal, si algú vol, entre parèntesis, pes, no?, saludable, a diferència potser de l'altre. Llavors aquí ens diu i ens reforça que no està tot perdut, tot i que jo tingui aquella genètica. Què també tenim com a causes? La biologia humana. Aquí és com si estiguéssim a l'edat de les cavernes. El nostre cos no evoluciona, no entès que ens emmalaltim d'excés, no de dèficit.
1: Sí.
0: No és fàcil. No és fàcil fer dieta, per això hem de treballar un canvi d'hàbits, no el concepte de dieta com entenem col·loquialment, que és restricció.
1: Sí. Aquí no ens agrada gens, no la solem, dir.
0: Oh, que bé, perfecte.
1: Solem dir canvi d'hàbits i alimentació saludable.
0: Molt bé, es nota que van passant nutricionistes per aquí, no?
1: Exacte.
0: I a base de picar pedra. Exacte. Doncs això ho hem de tenir present i llavors també hem de buscar aquest canvi en l'alimentació. Parlant d'alimentació, lògicament serà un altre factor. Aquí a mi m'agrada molt ressaltar i treballar-ho que no és només la qualitat, que és molt important, sinó també la quantitat i com fem aquesta alimentació. Inclús els horaris en els quals mengem.
1: Com cuinem.
0: Com cuinem, exacte. Una altra causa podria ser el màrqueting, i a més centrant-nos, no?, en el grup de població infantil, l'activitat física, el sedentarisme, aquí també entraria la prevenció amb la reducció del temps de pantalles. Les pantalles no ens van bé a l'hora de seure a la taula i acompanyar aquest àpat, perquè el menjar conscient allà serà molt difícil, i a més, perquè ara ho parlarem, però també és un espai de comunicació. I a més, li sumem el tema de la inactivitat, el temps que passo de manera sedentària. La manca de son també és una altra causa. Altera les hormones i poden afectar el pes i la regulació de la gana i la patència. O sigui, també és molt important.
1: També és important.
0: Si això associem a les pantalles abans d'anar a dormir, doncs tot és un... No és, ja ho hem dit, és multifactorial. No
1: multifactorial,
0: és un,
1: totalment.
0: Certes situacions i etapes de la vida també, no? Pues aquí destacaríem potser l'adolescència, també pot ser l'embaràs, la menopausa, també malalties, no? I alguns medicaments. A vegades és el risc-benefici i influeixen, però potser en aquest punt no podem fer res, però podem centrar-nos en molts altres. Determinants socials també, no? Habitatge, educació, treball, i també el tema de l'estigma. S'ha de treballar.
1: Uau, això també és una cosa...
0: Això donaria per un altre...
1: Per un altre programa.
0: Sí.
1: Donaria per un altre programa, evidentment.
0: Hem repassat les causes, ens hem posat una miqueta en matèria, no, en aquesta definició en quant al greix, i podríem dir, no, quin és el tractament? Doncs aquí un cop més, el millor tractament és la prevenció. Més val prevenir que tenir que curar, no?
1: Exacte.
0: L'obesitat infantil és un predictor important d'obesitat en vida adulta. Hem d'intentar prevenir no arribar, i si arribem, hem d'intentar també corregir-ho, perquè quan més temps està, més dificultós és tot. Abans de començar amb el tractament i bueno, fer una mica de reflexió i tenir eines, com deia, per compartir i poder fer una valoració a nivell familiar, porto tres afirmacions perquè hi puguem reflexionar. A veure què us sembla i què et sembla a tu també, Anna. Està prim i pot menjar el que vulgui.
1: Doncs no.
0: Molt bé, es nota que tu ja ho has treballat molt bé, però a vegades tenim aquest concepte.
1: Sí, sí, sí. És com una frase feta.
0: Exacte.
1: Que a vegades ens solem dir, o solem dir els altres. Sí.
0: Aleshores, bueno, ja som conscients, ho anem treballant, però indistintament de la complexió, necessitem fruites, necessitem verdures i necessitem que hi hagi aquest plat saludable a taula.
1: A taula.
0: També una altra afirmació que us portava és: tinc dos fills diferents, tenen diferent complexió, cert fill pot menjar això, l'altre no, i ja l'etiquetem que porta la part de la genètica desfavorable. Jo he vist famílies, no, que tenen aquest armariet amb l'alimentació per un i l'alimentació per l'altre. Aquí el que faríem és reforçar, no, la mala relació amb el menjar, no? Allà anem fent ja connotacions, no treballem l'acceptació corporal, i a més, això és una cosa que es queda aquí molt a dintre i en edat adulta...
1: I s'han d'evitar les etiquetes.
0: Exacte, un cop més reforçant el que hem dit abans. I també quan decidim, no, com a referents, els nostres actes, no? I diem, doncs, per exemple, ara ve l'estiu, toca posar-se el banyador, doncs avui no sopo. O avui prendré aquest batut, o faig aquesta dieta restrictiva i trec això d'aquí. Quan els nostres fills i filles no estiguin contents, veuran com normalitzat el fet d'anar traient on assalten àpats. Això també és molt important.
1: Pues em semblen molt interessants aquestes reflexions, molt interessants.

0: Mercè, a tu et sembla... Bueno, segur que ho veuràs bé, que és important treballar, després d'aquestes reflexions que ens has fet, treballar els pensaments. O sigui, hem de ser un exemple treballant els pensaments.
1: I tant. Jo penso que, bueno, ja ho diuen, no? Parlen més els nostres gestos que les nostres paraules, no? Les nostres accions, els nostres actes. I jo crec que sí, que ho hem de treballar. I a part també és una oportunitat per, bueno, fer les paus amb aquelles creences, amb aquelles etiquetes, no? Sí. Les vinculants a d'elles. I com en altres camps, no? De l'educació i transmetre bons hàbits, si volem que llegeixi els nostres fills i filles, ens han de veure llegir.
0: Exacte.
1: Han de tenir accés a aquests llibres.
0: Han de tenir exemples.
1: Exacte. Doncs aquí tornaríem. I l'objectiu, doncs, en quant a aquest tractament que anem comentant, no, seria fomentar una bona alimentació i, sobretot, fomentar també una bona relació amb l'alimentació i uns bons hàbits. Consells, no, ara? Consells per fer el canvi de xip.
0: Una cosa tan important.
1: Exacte. Ens ho hem de creure i hem de fer les paus i hem de ser exemple. Les nostres paraules tenen que anar alineades amb les nostres decisions, els nostres fets. Doncs jo he recollit, no, alguns consells, i el primer he posat, no sé, així entre cometes, pesos centristes... Balances que no estiguin visibles, no ens calen les balances, un mateix ja sap exacte, les sensacions. L'objectiu té que ser la salut, no, i perseguir una bona alimentació, no aquesta balança o aquesta estètica, tenim que anar més enllà. Implicar-los també, molt important, en la seva alimentació, adaptat a l'edat, però això de trobar-nos el plat a taula... Clar, venen moltes queixes, però si veuen la feina que don al anar a comprar, identificar els aliments, perquè a vegades ni els coneixen com són.
0: Exacte.
1: Coneixen el carbassona dintre d'aquella crema.
0: Exacte.
1: Però no els reconeixen.
0: No l'han visualitzat mai.
1: Exacte. També amb la planificació. Aquí ja anem en temes de psicologia, però diuen que és una acceptació més favorable si tu li deixes escollir, per exemple, el tipus de fruita, no?
0: Mm-hmm.
1: Vols, no és quin postre vols, això,
0: si no ho hem treballat.
1: Pot ser a vegades arriscat, però mira, què vols ara amb fruita de temporada, síndria o meló? Ha sigut una elecció i ho veiem amb uns altres ulls.
0: Clar.
1: No hi ha aliments bons i dolents, aquí és un altre treball intern, i sobretot el que hem de ressaltar és que hi ha aliments que han de formar part del nostre dia, de la nostra base alimentària, i altres els hem de consumir més de tant en tant. Treballar també amb els hàbits de manera progressiva. Més val centrar-nos en un o dos i un cop els tenim ben interioritzats, anar per un altre.
0: Objectius que siguin realitzables.
1: Exacte.
0: I no voler córrer.
1: Exacte. També això ens ajudarà a reforçar la nostra motivació i que ens veiem més capaços d'anar avançant. Treballar també els hàbits, però aquí parlem d'alimentació, però també la planificació, la compra, la cuina, l'activitat física, el sedentarisme, aquests horaris, no? Tot això ho hem d'anar, bueno, dintre del que estigui al nostre abast, anar-ho a poc perfilant. Com ens relacionem amb el menjar? Ja ho hem dit, no? Però això també és molt important, no fer dietes restrictives. Els comentaris que fem, a vegades... ens surten, no? Però això també ho hem de treballar en relació a les altres persones, criticant potser o opinant del seu físic.
0: Sí. A vegades no som conscients, estem en una taula i ens sembla que els nens no escolten.
1: Exacte.
0: I des de ben petits que escolten. I es queden amb allò. I és important no fer el que tu dius, no fer segons quins comentaris.
1: Un altre punt que també jo crec que és interessant és aprendre a gestionar les emocions. Aquí també donaria per un altre programa.
0: Per un altre programa.
1: El tema de la gana emocional, però intentar no tapar-les amb el menjar. La gana emocional en si no és el problema, no aniré més per aquí per no allargar-me, però quan és la meva manera de fer aquella gestió d'aquella emoció, allò sí que hem de tenir altres habilitats que no sigui únicament el menjar. I un altre punt per mi, l'últim, i no per això, el menys important, el compartir, el seure a taula. no únicament ens alimentem físicament, ens alimentem emocionalment, els vincles socials els reforcem, i és un espai per poder també comentar, no?, com ha anat el dia, si aquí hi ha una pantalla, o a vegades també són els horaris, no? Tots, sobretot quan ja parlem de famílies amb nois i noies adolescents, però és que pot ser bo compartir un berenar. No té per què ser un sopar, hem de forçar. Penseu que el fet de compartir un àpat amb família és una bona manera de prevenir un trastorn de la conducta alimentària.
0: Estic totalment d'acord amb tu. Mira, jo en el programa ho repetim moltes vegades. Crec que els nostres oients deuen estar cansats i tot, perquè jo sóc una persona d'edat, sóc una àvia, i sóc molt carrinclona amb el tema de dir que entenc que portem una vida molt estressada, que les famílies, la dona està treballant, el pare, la mare està treballant, falten hores per tot, però jo crec que hem de tornar a cuinar. Jo crec que no es cuina. I aquesta facilitat que tenim d'entrar a qualsevol establiment, en un súper, i veure aquestes estanteries de menjar mig preparat o preparat, que només tens que escalfar amb un microones, i aquella falta de temps que a vegades es té, fa que a vegades es fagin àpats molt insans, totalment insans. Jo també penso que un dia tinguis una problemàtica i diguis, mira, escolta, avui agafaré uns macarrons a la bolognesa que ja em venen fets, perquè és que arribaré a casa, no tinc ganes de fer el dinar als nens, suposant que els nens no dinin a l'escola, no? Però, i un dia, dos dies al mes, jo crec que tampoc ha de passar res, però tot aquest menjar processat industrialment, si ens poguéssim entretenir a llegir les etiquetes, t'asseguro que ningú els compraria.
1: I tant, totalment d'acord. És més, si després em dona temps, us compartiré alguna etiqueta, però totalment cert. I també afegiria que a vegades tenim la sensació que el menjar saludable, no?, el fer un plat que ens aporti els nutrients, és molt temps.
0: És laboriós.
1: És laboriós i no té per què.
0: És laboriós.
1: Un plat saludable pot ser, doncs, llegum cuita, la netejo, no sé, ara em ve el cap,
0: sí,
1: no?,
0: sí,
1: uns cigrons.
0: Sí, sí.
1: Mig potet de cigrons que els netegem, si fos de manera individual... Mm-hmm. I em tallo un tomàquet. Aquí tenim un plat saludable.
0: Sí, totalment, i no ha costat res de cuina.
1: Exacte.
0: I no ha costat res
1: Exacte.
0: De cuina. Però sí que és veritat que, esclar, sempre moltes oients que m'han trucat i han dit, ostres, és que vostè deu estar jubilada, però jo treballo, tinc dos nens o tinc tres nens, i jo no tinc temps de fer el que vostè predica. I jo sempre poso l'exemple de que jo també he sigut dona treballadora, mare, i que sempre he cuinat, i cuinar a l'antiga usança de les àvies i de...

0: col·laborador de la... hi ha col·laboració de... i també hi ha senyors que els agrada la cuina i els agrada cuinar. I el que acabes de dir, encara que sigui l'esmorzar, si et pots permetre el luxe d'esmorzar o de sopar, perquè els migdies sí que és veritat que la majoria de nens mengen a les escoles, poder-ho fer en família és vital. Jo ho visc amb els meus fills i els meus nets i és molt important. Molt important perquè, a més, que s'acostumin a menjar de tot, amb més o menys mesura, amb més quantitat o menys, però que s'acostumin a menjar de tot. Saps? Perquè ja sabem, el menú infantil dels nens ja sabem quin és. Pasta i rebossat.
1: Sí, sí.
0: M'entens? I el dia que poses verdura i un tallet de peix, arronsen el nas. Saps? I que jo penso que l'alimentació ha de ser equilibrada, variada i el més sana que es pugui. Que després també entra el tema de les economies.
1: Exacte. No?
0: Clar, quan parlem de grasses bones i parlem de l'oli d'oliva, de l'alvocat, dels fruits secs, tres productes que acabem de dir que són cars, molt cars, i que no totes les butxaques es poden permetre.
1: Totalment d'acord, però, per exemple, quan nosaltres entenem que és una alimentació saludable, ens ressalta que és aquella que ens aporta els nutrients i calories, però sobretot ressalten nutrients. Llavors, aquests aliments són més nutritius, tenen un preu més elevat que altres ultraprocessats, però ja estem aportant sucres, greixos de mala qualitat, estem aportant moltes calories, però molt buides de nutrients.
0: I molts additius.
1: Exacte. Jo, amb tot el que has dit, inclús en el tema d'acompanyar aquests àpats dels infants, volia compartir, no?, perquè hi hagi, quan tinguem aquest temps de reflexionar, qui vulgui, no?, i pugui també trobar llocs amb fonts de rigor, no?, on sàpiga com orientar tot el canvi alimentari. Hi ha la guia de petits canvis per menjar millor de l'Agència de Salut Pública, la Generalitat de Catalunya.
0: No, la coneixia.
1: És molt completa i està molt bé perquè ens va guiant per anar fent progressivament aquesta millor alimentació, petites coses, i ens dona consells. Si ens costa menjar fruita, doncs ens diu maneres de poder promocionar el seu consum. Ens parla del plat saludable, la freqüència de consum, els consells, no?, que dèiem. Una altra guia que també està molt bé és en relació a l'activitat física. 4 passos per fer més activitat física. També molt important el moviment. Després, en relació a la tarda d'avui, no?, el tema que estem tractant a nivell infantil, hi ha un document, no?, que ens diu també de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Salut Pública, que ens diu gaudir d'un pes saludable des de petits. I ens dona uns consells. Els anomenem ràpidament, sense entrar en detall?
0: Sí, sí, pots
1: anomenar-los. Ens diu, el primer, seran 10, no? El primer, la prevenció comença abans de néixer, no? La importància de l'alimentació dels progenitors. 2, el fomentar la lactància materna, si també és possible. 3, important donar exemple, ja ho hem comentat, no?, a nivell d'alimentació, d'activitat física, els horaris del descans. 4, compartir els àpats amb els infants, també ho hem dit.
0: També ho hem dit, sí.
1: El fet de respectar la sensació de gana. Aquí, més d'una, ens hem tingut que actualitzar aquests avionets, no?, perquè mengéssim, o aquestes distraccions, no?
0: Sí.
1: Hem d'entendre que un nen sa, per supervivència, menjarà i menjarà el que necessiti. El creixement no és regular, la apetència tampoc serà regular.
0: I no l'hem d'obligar a acabar-se el plat.
1: Exacte, perquè si no, llavors desconnecten amb aquesta societat que tenen, aquesta regulació de la gana, i en edat adulta després costa molt tornar-ho a reenganxar. També ens parla d'una alimentació saludable, no?, a base de vegetals, els productes que també hem anat comentant, com evitar també, no?, aquests ultraprocessats que comentàvem, aquests aliments preparats, que un dia no hi ha problema, però quan és el recurs de dia sí, dia també, aquí ja es va deteriorant la nostra alimentació. Fer una vida més activa, reduir pantalles. Les dietes no són bones, ja ho hem dit, aquí el concepte dieta, com mantenem col·loquialment, no es porta en aquest programa,
0: no.
1: Es porta en el canvi d'hàbits. I el posar etiquetes, que dolentes són aquestes etiquetes.
0: Fan molt de mal.

0: un altre document, ja per finalitzar amb aquesta bibliografia, no, mm-hmm. per trobar bueno, informació que crec que pot ser útil i que té rigor científic, hi ha una guia que ha sortit molt recent, no, que és acompanyar l'àpat dels infants, el que dèiem. Què mengem i com ho mengem? Ens guia a l'escola i també a casa. I si em permeteu, aquí n'hi ha 9, faré un repàs, sí? Un, respectar la sensació de gana i sacietat, per tant, reforcem el que hem comentat. Servir-se poca quantitat de menjar i donar l'opció de, repetir. Aquí també ens passa. O jo, per lo menys, jo menjo tot el que hi ha en el plat. I potser tinc la sensació que ja en tinc prou, però està en el plat.
1: Sí. I el malbaratament. A mi també em van educar així. I sóc incapaç.
0: Doncs a vegades el que hem de fer és ja servir una culleradeta menys en aquell plat.
1: Menys, exacte.
0: Animar a tastar els aliments sense coaccionar, frustrar, distreure ni enganyar, però el que dèiem, diversitat a taula. I jo també l'haig de menjar.
1: Clar.
0: Si vull que mengin peix, m'han de veure.
1: Clar,
0: menjar
1: no,
0: amb peix.
1: No, no tu t'has de menjar un biquini.
0: Exacte.
1: I el nen un tall de peix.
0: Exacte.
1: Clar.
0: Els aliments no s'han de fer servir com a mesures de càstig o recompensa. Això també és molt interessant, no? Quan nosaltres li diem a un nen, acaba't la verdura i així tindràs aquest flan, què estem fent aquí? Doncs estem reforçant aquell flan, que ja és molt atractiu a nivell de paladar, però és el premi. I la verdura, la pobra verdura, l'estem desprivilegiant, perquè és el càstig per aconseguir el premi. Això és molt important. Tu menjaràs perquè et vingui de gust, no, no com a conseqüència de...
1: Perdona que t'interrompeixi.
0: No, no.
1: Ara m'estàs fent pensar en un càstig que existia, que és... a l'hora de sopar. Si no t'acabes la sopa te la menjaràs demà a l'hora d'esmorzar. No sé si avui les famílies, per dir joves modernes, encara fan aquest càstig, perquè era molt dur. Perquè fixa't que si la mare et posava una sopa, una escudella a la nit, era
0: calentona
1: que l'ha de fer. L'endemà te la servia tal, tal qual i te l'havies de menjar. Era un càstig molt sever. Molt sever. I jo espero que ara ja no el faci servir
0: exacte,
1: ningú.
0: Exacte, no ho sé, totes les famílies, però la idea sobretot seria això, no obligar, però tampoc passar a que donem totalment a l'acció a que ells diguin el que volen menjar. Què passa? És de manera innata. Tenim predilecció pel dolç. La llet materna és dolça.
1: Sí, sí.
0: I tenim aversió, per exemple, pels gustos amargs, perquè són verins, no? I llavors parlaríem d'una verdura, hi ha certes verdures que encara són més amargues.
1: Sí.
0: Llavors aquí hem d'anar fent una reeducació de palada. Llavors hem de deixar escollir, però nosaltres guiar, oferir una alimentació saludable. Llavors, bueno, és un treball,
1: sí,
0: no d'un dia
1: sí.
0: ni de dos.
1: Sí, sí.
0: I a vegades els encarrilem, i a l'adolescència també, com és un tema també d'identitat. Exacte. Què ens queda allà? Com moltes coses en aquella etapa, no? De, a casa, que hi hagin uns bons hàbits i confiar que el que hem anat sembrant, cultivant, no? Conreant, doncs, a poc a poc tot es vagi posant
1: tot
0: en el seu camí.
1: Tot es vagi posant en lloc.
0: Exacte. També, si continuem en aquest llistat, el cinquè punt ens diu fomentar la participació, transmetre valors, hàbits i responsabilitats. Això també és molt important. Deixar temps per menjar amb tranquil·litat, no fer un àpat etern, però les presses, l'estrès, el menja ràpid, és molt important per regular la sacietat i ser conscients i que el nostre cervell processi a l'acte de menjar. Que no tinguem pantalles, però que també li dediquem un temps, un cert temps. Garantir com a mínim un àpat en família, ja ho hem comentat també. Assegurar que tots els àpats siguin sense pantalles, o sigui, estic repetint coses que ja han anat sortint. I mostrar una actitud respectuosa, amorosa cap als infants i entre les persones adultes. Aquests comentaris...
1: Aquests consells són molt macos, però no sé fins quin punt... es compleixen. Lo de les pantalles perquè clar, els adults també estem enganxats. Clar, com li pots dir a un nen que no es miri la pantalla si el pare, la mare o l'àvia té el mòbil aquí al costat, saps? Vull dir que és un hàbit que s'ha de treballar com totes aquestes coses que has dit en família. S'ha de treballar en equip.
0: Exacte.
1: S'ha de treballar totalment amb equip, si no, no te'n pots sortir, perquè és allò del que dèiem, no, de prediques el que no creus, no? Estàs intentant inculcar als teus fills o als teus nets una cosa que tu no fas. I llavors això ho complica, perquè els nens avui en dia són molt i molt espavilats.
0: I tant, i tant.
1: I recullen tot allò que els interessa molt amb ells i el que no els hi pot interessar.
0: Totalment d'acord, i per això penso que és una oportunitat també per nosaltres millorar en alguns aspectes. Hem anat comentant, no?, aquestes causes, hem anat comentant aquests consells, i llavors, no?, vale, i com millorem, no? Tenim aquestes eines, aquestes guies, és bo compartir-ho, segons l'edat, no?, pues compartirem més d'una manera. També la guia Petits Canvis té alguns documents que també estan en la web de la Generalitat, de GenCat, que són molt visuals, per tant també ens permet adaptar, no?, segons l'edat. I llavors, un cop tenim tota aquesta informació, reflexionem el compliment que tenim, no?, amb la nostra alimentació, la freqüència, l'activitat, el sedentarisme, complim el plat saludable, dinar o sopar, freqüència, esmorzars i berenars. Aquesta és una altra, no?, els esmorzars i berenars. Hi ha un altre document, que és millorem els esmorzars i berenars dels nostres infants, que ens guia una miqueta per aquí, perquè per donar una miqueta de descans, no?, en tot el que us estic aportant, us portava unes etiquetes, que també em va molt bé, perquè hem comentat abans, no?, el tema de l'etiquetatge. Potser treballem el plat saludable, veiem, no?, la importància dels vegetals, d'aquells farinacis, proteïnes, per no entrar en detall, sí, no allargar-me, però a vegades en aquest esmorzar, sobretot quan hi ha presses, no?, aquest berenar, doncs, bueno, com a recurs, no?, utilitzem aquests productes que sovint són ultraprocessats. I us volia llegir dos etiquetes d'uns productes ultraprocessats que he intentat que fossin, no, anar el més recargolat, no? Yeah, el que tingui més coses, però perquè veiem, no? I llavors ens diu un, doncs, que cereals, un producte en si, unes galetes, cereals 69%. Després ens diu sucres, oli de girassol, sal, suero, diré en castellà, suero lácteo en polvo, glasificantes, carbonatos de amonio, carbonatos de sodio, leche desnatada en polvo, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, aromas, vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoteico, vitamina B6...
1: Unes galetes!
0: Unes galetes, sí. O una brujeria, no?, que també és bastant consumida, sobretot en nois i noies adolescents, i també nens. Vaig amb l'etiqueta. Esteu preparats?
1: Preparats.
0: Harina de trigo, agua, grasa vegetal, palma, trealosa, azúcar, levadura, jarabe de glucosa, fructosa, huevo líquido, sal, harina de soja, emulgentes, E471, 472, 481, lecitina de soja, dextrosa, gluten, continuo, trigo, leche desnatada en polvo, almidón de patata, estabilizantes E412, jo crec que aporta totes les E's, E341, 406, 407, aromes, conservadors 202, 200, correctors d'acides, més E's, maltodextrines, bueno, tallo aquí, m'he deixat alguna.
1: Jo crec que hem de dir a què t'estàs referint. T'estàs referint, sense dir la marca, a una cosa rodona que al mig té un forat i que agrada a tothom.
0: Sí, com no ens ha d'agradar amb tot el que porta? Està molt treballat perquè aquell gust sigui quasi addictiu. Això, si ho consumim puntualment, ja, el problema és habitualment. Jo us portava alguns exemples, perquè a vegades passa així, clar, però llavors què fem? És que ja hem anat tant cap a aquest camí que la nostra ment no visualitza altres opcions. I també és així, i em dic que tenim una predilecció pel dolç, doncs aquí hi ha un treball també, una readaptació del gust, no? Això es treballa progressivament. Jo uns exemples us diria que l'esmorzar, i més parlant d'infants, però per tota la població és un àpat important. I, bueno, quines opcions podríem fer, no? Doncs, per exemple, que dèiem, no?, en quan, doncs, els dies que tenen que anar a l'escola, que van a l'escola, doncs podríem fer, doncs, per esmorzar, per exemple, depèn de la gana que tinguin, no?, o una fruita, un got de llet, potser una fruita i un got de llet, o una llasqueta de pa, aquest pa pot anar amb un bon raig d'oli, Potser si els agrada la cibada, no? Ja sé que és complicat, perquè amb aquells cereals mega ensucrats, però podem afegir-li uns fruits secs, una fruita tallada, fresca, podem afegir un iogurt, no? Podem fer-ho més atractiu i que ens vegi nosaltres també, clar, aquí al treball.
1: Això et refereixes al fer l'esmorzar abans de sortir de casa
0: per, exemple,
1: per anar a l'escola.
0: Sí. Si únicament no tenim molta gana i és aquella fruita, o inclús si pot ser, no? aquell got de llet o aquell iogurt natural, o m'emporto un grapat de fruits secs també, i llavors, per exemple, no? pensant en mig matí, doncs en aquest cas podríem fer un entrepà. Un entrepà que un cop a la setmana, perquè no pot ser pa amb oli i xocolata negra. Un altre dia doncs, podria ser barat o tonyina. Li podem posar també vegetals. Li podem posar doncs, mira, una miqueta de pebrot escalivat o unes olives talladetes. Un formatge fresc o tendre. Pot ser amb tomàquet sucat i oli o el tomàquet a rodanxes i posar-li orenga. Embotits, també. Hi ha diversitats, no?, d'embotits.
1: Sí, clar, hi ha qualitats.
0: Qualitats i també, doncs, dos cops en setmana, per exemple, que no sigui cada dia. Ho podem pactar, ho podem planificar també amb ells. I el tema de l'ou, ara amb aquesta calor, no sé què dir, tindria que estar ben cuit, però inclús pel cap de setmana que estem a casa, que hem fet un esmorzar més consistent al matí i vull, doncs mira, a mig matí uns fruits secs, fruita de temporada, tenim molta diversitat, ara just.
1: Una carmanyola amb una mica de fruita tallada.
0: Exacte. Un dia ho combinem amb bastonets de pa, un altre dia amb uns daus de formatge o uns fruits secs, i aquí tenim bastanta diversitat.
1: Sí.
0: I en quant als berenars, jo també volia portar avui, no?, una proposta, no?, amb aquesta és més bàsica, no?, la típica coca casolana, sempre serà millor. A mi m'agrada dir-ho, clar, aquesta coca casolana no seria l'opció de cada dia, perquè si estic cada dia menjant això, estic deixant de menjar fruita, làctics i tal, però podem pactar, no?, i potser que diguem, doncs mira, un cop a la setmana. Què podem fer aquí? Doncs utilitzar oli d'oliva verge extra, podem utilitzar farines integrals, podem posar menys sucre o utilitzar, no?, a vegades aquestes receptes amb plàtan o amb maneres d'endolcir, dàtils, no? També m'agrada dir, no deixar-lo allà a la cuina, perquè si el tenim allà a la cuina, cada cop que entrem ens va cridant perquè anem fent talls.
1: Passa com el fuet.
0: Exacte, exacte. Jo l'estratègia que utilitzo és tallo en porcions i es congela. I llavors ja deixo, ja tinc paquetets amb les porcions i tampoc tinc que estar-ho preparant cada setmana perquè dèiem es també del temps.
1: Del temps, sí.
0: I com així per avui, no?, aquesta tarda de calor, la proposta també de fer gelats casolans. Nosaltres ara tot just hem acabat uns de iogurt i maduixes i ara la meva filla gran ha demanat de mango. Ja tinc els mangos allà. Exacte. Sí que ens podem menjar algun gelat comercial, però això pot ser una bona proposta per, bueno, una tarda així com la d'avui, de calor.
1: Exacte.
0: I una opció saludable, amb un iogurt natural i li posem aquesta fruita. Doncs, bueno, una manera divertida.
1: Però mira, Mercè, tot el que acabes de dir, que és fantàstic, estaràs d'acord amb mi que necessita planificació i execució, preparar-ho. Si l'adolescent ja té una edat, s'ho pot preparar. Aquí no discutirem, ja s'ho poden fer. Però si els nens són petits i la mare els hi ha de preparar i ha de sortir a treballar, jo veig uns carros de la compra plens de capses immenses de cereals ensucrats, enxocolatats i totes aquestes coses, que amb un got de llet els nens s'ho mengen molt de gust, però els agrada perquè és una dolçaina.
0: Exacte, tu menges sense gana, si tu no tens gana.
1: Però a nivell saludable a un dia val, però és que hi ha nens que ho esmorzen cada dia, saps? Per comoditat, per pressa, pel que sigui, per economia, no, això no ho valorarem, però estàs d'acord amb mi que tot això, proposar-se a fer un canvi d'hàbits poquet a poquet una família vol dedicació.
0: Totalment.
1: Vol dedicació. Estructurar-se quasi els menús de la setmana, saber quan vas a comprar, què necessites, i no comprar, que a vegades ens n'anem als súpers i portem una llista i sortim amb el doble de la llista perquè veiem que, ai, mira, agafaré això, agafaré allò.
0: No anar amb gana.
1: No anar sense menjar.
0: Totes
1: aquestes coses que són reals.
0: Per això ens hem de centrar en un factor. treballem aquest factor i després anem a un altre.
1: Anem a un altre.
0: Exacte,
1: vull dir,
0: totalment d'acord.
1: Poc a poc.
0: A mi m'agrada dir que el tema de canviar hàbits, no? Jo quan intento empoderar i motivar, és com aprendre a anar en bici o aprendre a conduir, no? Em requereix de temps i dedicació. No pot vindre un altre. A vegades anem al nutricionista, no? Perquè m'ho faci, però és que si aprenc a planificar, aprenc a organitzar-me, al principi dedicaré més temps.
1: Sí.
0: Per anar amb bici, al principi l'equilibri, la coordinació, però no hi ha més que rodar-ho.
1: Sí,
0: i quan
1: ho
0: vas rodant, ho vas interioritzant, i allò ja es torna com una part de la nostra rutina. I allà el temps que hem invertit el recuperem, i quan menys temps tenim, més important és tenir això com, entre cometes, automatitzat.
1: I quan veus els resultats, estàs satisfet.
0: Totalment.

0: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'alimentació saludable al 688 90 85 94 688 90 85 94.
1: Bé, Mercè, tots aquests exemples que ens has donat d'esmorzars, aquestes etiquetes, que és important, que ja sé que és molt complicat anar a comprar i poder-se-les llegir, a no ser que siguis una jubilada que té tot el temps del món, em semblen interessantíssims. Què podríem afegir a tot això que ens has dit?
2: El treballar-ho conjuntament amb la família, és a dir, quan ja tenim tota aquesta informació, ens marquem petits objectius, ja ho hem dit, però ressaltar, ens marquem aquells objectius que siguin realistes, que puguem anar veient aquell compliment i, sobretot, estar tots d'acord. Intentem prioritzar. Si es decideix menjar fruita, doncs marquem aquell objectiu i definim-lo bé. El tema de que menjar més fruita, quantes, quan ho farem, com ho farem, no? Anirem a comprar, com ens organitzarem, i és un bon moment també per fer pinya.
1: Clar.
2: I anar tots a una.
1: Clar. I per fer col·laborar els nens amb el que deies, no? Veus, això és un carbassó, això és una esvergínia, això és un xampinyó.
2: Totalment.
1: Clar, que a vegades també es fa complicat endur-se els nens a fer la compra, però no és impossible. No és impossible fer-ho.
2: Podem seleccionar, no? Pues que ens acompanyin a la fruiteria.
1: Exacte.
2: O ens acompanyin a la peixateria, per dir alguna cosa. Totalment, totalment
1: d'acord. Molt bé, molt bé. Quina opinió tens de la fruita seca?
2: La fruita seca, la fruita deshidratada?
1: No,
2: el fruit sec com a tal.
1: Sí, l'ametlla,
2: perfecte,
1: la nou...
2: Perfecte, tindria que formar part.
1: I veus, per exemple, parlant de nens ja més petits, a quines edats creus que es pot incorporar amb tranquil·litat? Perquè, clar, quan són molt petits es poden ennuegar...
2: La fruita seca, primer, ressaltaria que té que ser natural o torrada. Aquesta serà la saludable, la salada, fregida, això no formaria part de cada dia. Dintre de la guia Petits Canvis, que ens parla de freqüència de consum, ens parla de més o menys la quantitat és un grapat i ho podem fer perfectament, ens recomana de 3 cops a la setmana a 7, és a dir, que un grapadet pot ser òptim. Quan parlem ja de nutrició infantil, la fruita seca es pot començar a introduir als 6 mesos, però adaptada. Què faríem? Triturada.
1: Triturada.
2: Fins als 4 anys, 5 anys, ja anem cap als 5, també depèn del desenvolupament d'aquells nens, del nen en concret,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: No podem plantejar-nos a introduir un fruit sec sencer, o no tindríem que fer...
1: No és prudent.
2: Però a partir dels 6 mesos, triturat, incorporar-ho en la seva alimentació, perfecte.
1: Veus, això és una cosa que... Quan jo tenia els nens petits...
2: Sí, el calendari, no?, d'introducció, tenia que esperar...
1: I tant, i tant, i tant. Els ous, què penses dels ous, tant pels adults com pels nens?
2: Els ous penso que és un aliment proteic, molt totalment resolutiu i molt fàcil de, per exemple, combinar-los amb vegetals, perquè una truita de carbassó i ceba, per exemple, doncs, bueno, anem introduint aquells carbassó i aquella ceba, no? Els anem a comprar primer, que ens familiaritzem i els anem, i ho anem preparant, i els ous són adequats. La freqüència de consum també ens parla de 3 a 4 racions, parlo d'adult ara, vale?
1: Sí.
2: Un nen s'adaptaria, de 3 a 4 en adult, racions a la setmana, i cada ració són 2 ous. Llavors hem trencat, no?, el que fa temps,
1: els esquemes que hi havia,
2: exacte, de que havíem de comptar-los,
1: sí,
2: que no ens excedíssim,
1: que ens pujaven el colesterol,
2: exacte. Això es va veure en estudis del 2011, que aquest colesterol està emulsionat, bueno, té unes característiques que no s'assimila com es creia abans. Per tant, s'ha obert, no?, el ventall i l'opció de poder-ho combinar.
1: Molt bé. I llavors, mireu, una pregunta que et volia fer, per exemple, quan hem estat parlant de que si una família es planteja un canvi d'hàbits per salut, pel que sigui, pel que vulgui fer-ho, i pensem que hi ha 4 persones, el pare és vegetarià, i la mare i els dos nens fan alimentació convencional, li direm convencional, no? La que fem tots. Esclar, llavors hi pot haver aquella qüestió de que els nens diguin i per què el pare menja diferent. No crec, si és vegetarià, que els hi faci il·lusió menjar el plat del pare.
2: Bueno, mai se sap.
1: No, a veure, a casa
2: una bona presentació.
1: Vegetarians molts anys i jo he fet plats espectaculars, però
2: sí, sí.
1: Per norma general... hi ha molta verdura, hi ha, vull dir, els nens, la fulla verda, com que no els hi agrada, l'obert no els hi sol agradar, val? És com, tenen com un rechaç a l'obert, val? I quan un membre de la família, o dos, el pare i la mare, podrien ser vegans o vegetarians, i els nens fan l'alimentació convencional, com ho gestiones, això?
2: Primer jo et diria que a nivell del plat saludable, els vegetals i les proporcions tindrien que ser pels dos, per una dieta omnívora i una vegetariana igual. El que canviaria és la proteïna.
1: La proteïna.
2: També diria que moltes vegades pot ser similar. Per què? Perquè hem de potenciar molt el consum de llegum. Ens parla també de 3 a 4 vegades a la setmana.
1: Que també les van defenestrar, les llegums.
2: Exacte. I llavors aquí ja tenim molts àpats que ja estaran en comú, no? Si aquella persona és ovolàctia o vegetariana, també prendrà ous. Uns altres àpats en comú. Jo defenso molt el poder unificar aquell menú tot el que puguem. I llavors jo penso que depèn de l'edat de l'infant, no? Se li ha d'explicar i argumentar. I potser ell també, doncs, segons l'edat que tingui, decidir. Una dieta vegetariana ben plantejada, pot ser també saludable.
1: Sí
2: que és veritat que necessitarà la suplementació de la cianocobalamina, la B12, però pot estar bé. Exacte.
1: Doncs mira, no t'ho creuràs, que ens ha passat la tarda, que no em salto l'escaleta, no? La primera escaleta, la segona era el convidat, aquí estàs, i la tercera ens la saltem totalment, perquè ja m'hauré d'acomiadar del programa i acomiadar-me de tu. I sobretot donar-te immenses gràcies, perquè ens has fet una classe magistral sobre un problema que crec que dona per moltes tardes.
2: I tant.
1: Dona per moltes tardes. I el que més m'agradaria és que les persones que escoltin el podcast o ens hagin escoltat avui en el directe plantegessin dubtes i problemes i ens fessin preguntes. Això és el que més ens agrada al programa i és el que més ens costa d'obtindre, saps? Pel que dèiem, perquè la gent està ocupada, perquè els nens s'han de portar extraescolars i amunt i avall. És així, ens portem aquesta vida tan estressada i a vegades preguntarien i no poden, no? Però jo acabo la temporada dimecres que ve, però quan tornem a començar la temporada et torno a demanar que ens dediquis una tarda, que sé que has de fer sacrifici perquè tens família, tens feina, però m'ha encantat tenir-te aquí.
2: Perfecte, moltes gràcies, ja veus que a mi m'apassiona, he omplert massa inclús el programa.
1: No.
2: Però
1: ha estat estupendo, jo penso que ens ha faltat temps.
2: Que bé, sí, tant, doncs ja ens tornarem a veure, és una reveure.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tots i totes.

Doncs fins aquí el nostre especial d'estiu, que esperem us hagi agradat. Durant el mes de juliol, cada dilluns tindreu un d'aquests especials que us hem preparat i que desitjo que us agradin molt. Esperem que estigueu gaudint de l'estiu. Jo ja fa dies que ho faig. Aquest any la salut no m'ha respectat gaire i ara toca descansar i cuidar-se a un mateix i poder estar en forma i preparada per la temporada vinent. Us desitjo un bon estiu, que sigueu tan feliços com us sigui possible i disfruteu d'aquest temps tan meravellós. Bona tarda, mussols i mussoles.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris, un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Misteris la nit.

0: sempre al teu costat. Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
1: Avui, recordant les paraules del vell savi que va dir: a veure, pallasso, com vols comparar Cristiano Ronaldo amb Messi si Messi és el millor de la història i Cristiano Ronaldo ni tan sols el millor dels Ronaldos? Som, per saber.
2: M'has trepitjat el guió.
3: Sí, que passa, baby.
2: Bon dia.
1: Néstor Sart.
4: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
5: Molt bona tarda.
1: Magí Berneda.
6: What's wrong? Snake! Snake!
7: Molt bona nit, guapos.
1: Manuel Osero.
8: Wesley, i els RDMG què?
9: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
10: Ah! Aupa, Cabo Verde.
1: Jo sóc Pau Aguilar.
11: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
1: I això és Freaks and Beats. Si caen los rubines en el bosque. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Notes a peu de pàgina, Alielmo, Pixelània i Videojocs de paraules. Que comenci Freaks and Beers!
10: Això és aigua, Néstor.
2: Freaks and Beers és, no, és ginebra amb cor. Sense això em recordo una anècdota del meu tiet en un avió, tio, el meu tiet i el seu anglès d'anar per casa volia dir: vull un whisky sense gel i sense aigua en un avió, i li diu a l'hostessa: no glass, volem dir gel de glass, no glass, no, no
10: un pajarito a la boca, tio. A les discoteques allò del maligno, xupito del malic,
2: aquelles mandangues. Bueno, comencem amb Sony i les seves mandangues. Sony, com que ha perdut les llicències de, o se li acaben les llicències de determinades pel·lícules, ha decidit que tu, tot i que te la compressis en el seu moment, la perdràs del teu catàleg. Per això, format físic.
1: És una de les parts positives del format físic.
10: Sony podria entrar a casa teva a robar-te-la també.
7: Com es tradueix això, Pau? O sigui, si algú tenia comprades digital.
2: Sí, clar. Sí, però estem parlant de, no estem parlant de merdes com Crepúsculo que puguis perdre, estem parlant de Terminator 2, Rambo, Apocalypse Now, Hot Fuzz, Moonlight, o sigui, pel·lis que tu voldries atesorar.
7: Però perdoneu,
10: posar-li els teus fills un diumenge al matí amb el Magí.
7: Exacte. Però si vols
2: Terminator.
7: Aquestes pel·lícules, escolta una cosa, on es poden comprar digitalment? O sigui, on, si vull comprar Terminator 2
10: Sony
7: en digital...
10: Sony amb la Play, no?
2: A la Play, a la botiga de la Play.
10: O sigui, sí,
2: la PlayStation Store.
7: Ah, clar, hi ha pots sí, comprar pel·lis.
12: No sé si us recordeu que a la PS Vita o... No, la PS Vita no, la PS One podien comprar pel·lícules que tenen el format aquest del disc.
7: A l'UMD, no, a la PSP.
12: A la PSP, no?
7: Sí, PSP.
12: Jo tinc dos o tres.
7: Sí, van sortir algunes en sí, format UMD, era aquesta espècie de...
10: I això CD més com el Laserdisc, tio.
2: Jo tenia Laserdisc com el Joan Martí, jo també tenia Laserdisc.
10: Visionaris de la tecnologia.
2: I bueno, ara hi ha gent que veu la pel·li al rellotge. Vull dir, és per no perdre's cap matís.
1: Això que ha fet Sony és pitjor que el que van fer amb el PT, perquè el PT, com a mínim, si el tenies baixat, podies seguir jugant, saps? O sigui, aquí no, és com si... ho has comprat i ho tens baixat, no és igual, ja
10: formatejant la
7: fora. Sony, si em permeteu seguir amb la merda de Sony, s'ha patat a la major... Sabeu que va comprar Bungie, la companyia desenvolupadora del Destiny 2 i ara el recent Marathon, que aquí no l'hem parlat, però és un d'aquests jocs molt liles grocs fúcsies i uns shooters en primera persona. Sí. Diuen que el gunplay és molt molt guapo i que com a joc així, em sembla que és d'aquests extraction shooter. No estic molt posat en aquest tema, però crec que és d'aquest format extraction. Que diuen que com a videojoc està molt guapo, però que va tenir un primer pic correcte i que em sembla que la cosa s'havia desinflat. Doncs Bungie, creadora de sobretot de Destiny 2, que porta no sé quantes temporades diguéssim a bon lloc, ben
13: activant molts, el xiclet,
7: doncs es veu que Sony s'ha ventilat, que Sony va comprar Bungie, doncs ha fotut fora a la, no sé,
2: gran Microsoft
7: part. Sí, ha fet un Microsoft. O sigui, és un puto drama una altra vegada amb tot això de les
14: companyies. Però és que això també amb la IA i tot això que substitueix molt manpower d'aquest que necessites.
7: Però això és un drama, això és un drama, eh? Vull dir, ja fa 3 anys que ho estem dient, però bueno, que no paren.
12: Que sí, que el següent pas serà que passi, no, que els videojocs no passi el mateix. Que si tens un videojoc comprat en digital, quan canviïs, no, potser ara no, però quan canviï la generació de consoles,
7: què et diuen? Ja no el tens. Sí,
12: no tens la PlayStation 6, hola.
2: Però això Sony ho ha fet tota la vida,
14: Lo que no hi ha la retrocompatibilitat,
12: sí, però en digital no.
2: Ah, en digital, ja, no.
12: Clar, jo dic en digital,
7: Ja. Sí, sí.
14: Obsolescència programada.
1: Serà moment de tornar a Hans Zimmer.
7: Tornar, diu.
14: Bueno, però doncs pot passar, començaran a haver-hi emuladors.
1: No pots tornar si no has marxat mai.
2: Si sopes cada nit a la taula d'en Hans.
14: No has deixat mai el pirating.
2: Molt bé, nois. El següent tema, GTA.
7: GTA. A veure,
14: estem preparats ja per
2: la gent, delay, la gent de la Game està molt contenta ara mateix.
1: Respecte a l'últim programa, hi ha dos diverses coses. Primer, el preu confirmat, que són 80 i 100 euros, les dues versions.
2: El preu del físic, que no serà un físic.
7: Físic, tots fent així, fent les cometes amb els dits.
2: Físic. Que, tornem-hi, o sigui, estem parlant d'aquesta merda de notícies.
1: Però hi ha algú que es comprarà el físic aquest dels collons? O sigui,
2: òbviament, imagina el que està fent Sony, jo sí. Si vingués amb un CD, jo me'l compraria.
1: No, és que això vull dir, o sigui, entre baixar-te el digital i comprar-te una caixa amb un codi per baixar-te el digital...
7: Però tens la caixa, Pau.
14: Que tens una caixa, tio.
1: Sí.
14: I pots llençar el cap a Sony, com a mínim.
2: Con sombrero nuevo. Després van dir... Em va semblar entendre que l'Uri deia que potser sí que treien CD més endavant,
7: sí,
2: o no?
7: Sí. Però això està confirmat, perquè l'última... Un tuit aquest matí llegia que es veu que... Sí, Benny Mason de Raiders.
1: Jo també he llegit en algun lloc que Rockstar té pensat més endavant.
7: No, jo al revés. Jo el que havia llegit...
1: Ah, que no tenen pensat llançar
7: un... Que ha sigut un malentès. Sí. Això que diguessin que més endavant ho traurien amb el CD a dins i que en cap moment s'havia confirmat que hi havia un CD en algun moment, vull dir que no ho sé, jo ja et dic, això potser és un tuit del cunyau de turno que zero
1: a mi em semblaria molt heavy que el GTA 6 finalment només sortís en digital,
7: però perquè
14: anem acostumant
7: amb el món amb el que estem, és el que diu l'Estre, si al final, o sigui, no veig, o sigui, és una decisió
2: que està, però és que la primera notícia que hem portat és...
7: Però un moment, si no creieu, digital, creieu que algú no tindrà el GTA perquè no està en físic?
2: O sigui, no estic dient que algú no el tingui, estic dient que un dia de cop pots no tenir-lo.
7: Ah, no, sí, ja ho sé, sí, però és igual, tots passarem per parlar-ho. O sigui, sí, al final. I llavors l'altre tema, perquè aquí podem discutir, però jo crec que això ho hem dit mil vegades, som molt fans del físic, què passa amb el tema dels 80 i el 100? Perquè aquí, que és la versió, la versió, diguéssim, completa, és a 100 pavos.
14: Què vol dir completa?
7: Completa vol dir que, això ho sap millor el Pau Aguilar, o què
1: bueno, no, la diferència és que et capen cert contingut a la versió de 80, a la de 100...
2: Et capen contingut.
7: Sí.
1: Et capen contingut, sí.
2: Com van fer amb el Mass Effect, el 3, aquell que t'havien tret 3 DLCs i...
1: Sí, em sembla que quan va sortir el Mass Effect 3... Em
2: el Mass Effect 3, la història dels... Això t'encapaven 3.
1: El Mass Effect 3 va sortir amb el que es diu un DLC Day 1.
2: Exacte.
1: Que això és una puta merda, això. Però això, més que un DLC, no, són unes botigues...
7: Són les botigues, sí, d'aquestes de...
1: De roba
7: i... De roba, i accessoris,
1: em sembla. Pentinats, sí.
7: O accessoris, i un cotxe.
12: Un cotxe també.
1: Sí, una botiga d'aquestes de tonejat de cotxes,
7: robes d'estils dels 80,
1: sí,
7: també.
1: I la versió de 100, respecte a la 80, té una missió extra.
7: Això és el que em fa mal a mi, veus?
1: Bueno, jo si me'l compres, compraré el de cent ja directament.
7: Jo crec que també és el que suposo que la gent...
14: Tu has d'anar al teu carraco, tio.
1: Clar, tio.
12: Rebotar, no? A les rodes del davant.
7: El Pau a tu, Pau, quan et costarà el GTA?
1: 800 pavos, no?
7: Són 800, no sé si pagar 800 o 820, no?
12: Però a mi em fa gràcia que ja tinc un par de col·legues i tal. Tinc un par de col·legues que diuen has reservat ja, el joc, pues, a veure, si és en digital
14: no s'esgotaran.
2: Vamos a calmar-nos,
12: vamos a calmar-nos un poco, como, o sea, perdona, es que me dona igual, es que no.
1: Com a mínim, si el dia que sortís et diguessin no, és que comprant, reservant ara, tens ample de banda reservat per baixar-te l'abans que ningú. Dius,
7: clar, o que el puguis tenir descarregat.
2: O que te'l donen el dia abans, amb el qual te'l desgarregat sense que tot el món.
1: Una setmana abans o uns dies
14: abans. Una setmana abans, no és trai.
2: Com el Magí, però... quan tenia aquells contactillos, tio, i apareixien jocs que no havien sortit i després jo me n'anava a la game i em deien això és impossible. Doncs pues l'acabo de catar, que vols que et digui?
7: Jo, ja si seguim aquí a Freaks and Beers, els dos drames extras, també no sé si estàveu al cas, sabeu que estan pendents de l'Steam, amb la seva Steam Machine, estan pendents de... Aviam si sortien a 300 pavetes, no?
2: Sí, bueno, 300, tio.
7: Bueno, jo somiava, dic que...
2: A preu de PS Vita per obrir, tio.
7: Exacte, o sigui, a la versió més barata, o sigui, és que el fort, la més barata és més de 1.000 pavos i sense mando.
12: Sense mando,
7: tio. Sense mando. És que sí, que pots utilitzar qualsevol mando amb Bluetooth i de més, però
2: sí, és que la potència és inferior que la de la Play 6, ai, la Play 5, perdona.
7: Sí, sí, sí, ho equiparen.
2: Mira, el Lodo està jugant, tio, amb el de baixar l'aire,
14: el seu mando, tio.
1: Juguen amb això que també, clar, pots fer servir com a ordinador i aquestes merdes, i amb això intenten justificar el preu.
14: Però, a veure, la justificació és, vull dir, aquesta merda és estètica i per tant la pots fotre al menjador al costat de la tele, llavors ja no la faràs servir com a ordinador, perquè si està puto menjador al costat de la tele no la faràs servir, tio, com a ordinador a la feina, tio.
2: I si no tocar la sardina sol al menjador.
12: Però acostumeu-vos que la propera generació de consoles
14: serà luxe.
7: Luxe. Sí.
12: 800.
2: Seran Neo Geos ja tot.
7: Sí, no, jo també penso que ens morem amb aquests valors, però no té sentit o sigui, a veure, si en principi, si es queden el 30% de cada venda de Steam, o sigui, el Gabe Newell no sap què fer amb els diners. Jo creia que era el moment de democratitzar,
2: fica una
7: consoleta, i he dit consoleta amb diminutiu, però del rotllo, sí. A relativament barata, a les cases que no tenim, que no juguem,
2: però
7: que
2: vol vendre consoles, però no vol palmar pasta, Magí, tio.
14: Sí, però això és la tàctica Microsoft, tio.
7: Però palmes pasta aquí una mica i després guanyes per l'altra banda.
14: Perquè la pasta la tindràs igual, amb el 30% el tindràs exactament igual, només que els que es comprin això seran nous jugadors, tio, que tens adquirits.
7: Clar, però quants nous jugadors tindràs? 3 persones que es compren això?
14: Bueno, tio, ja són
2: 3.000 euros
14: al sol d'un empresari. 3.000 euros, ho he dit.
7: Sí, no vull saber què ha costat fer-les. Bueno, i l'altre drama, també en aquest cas esquitxada Xbox, pugen el preu de totes les consoles Xbox, que això ja, o sigui, se sumen al carro de totes aquestes merdes.
2: Comprar és ahorrar.
7: A comprar és ahorrar. A l'agost, estem parlant a l'agost, a partir de l'agost es disparen els preus. Una sèrie Xbox Series S, que jo me la vaig pillar, si no recordo malament,
2: 300 pavos com a molt.
7: No arribava, 270. Ara està... A partir de l'1 d'agost estarà a 500 euros.
12: Com?
7: La Series S, que és, és la versió senzilleta de Xbox, a 500 pas.
2: Però això també pot ser 400. Una idea de Microsoft per vendre consoles en blanc, compra-te l'ara que d'aquí 2 dies.
7: Exacte, sí.
12: I la Series X?
7: La sèrie X passa, la de 1 tera passa a 600. A 750, i la de 1 tera, perdó, la que és només Digital Edition, 750, i la que tens a disquetera a 800. és una o sigui, una burrada. Compraré a Ram, no és això.
14: Em sorprèn que aquesta merda d'estratègia, tio, l'hagin fet a mitja generació i no que diguis, bueno, la nova generació comença amb preus de, això, ja no anem a perdre cap diners amb cap consola.
7: Per això
14: però Sony s'ha obert amb això i tots han anat al darrere. Diu,
7: ho justifiquen amb la RAM, no, això? L'encariment de la RAM? Però que no entenc una consola que ja està feta.
2: Perquè són els xips d'Ucrània i totes aquestes coses.
7: Bueno, sí, jo és que em perdo molt, però trobo barrant. Bueno, res, que estem en un moment dramàtic amb el tema dels
2: diners. Dels diners que ens estan exprimint. Jo en parlo després, sí, també d'això.
7: Lolo, què? Fas cara de voler dir coses, tu.
2: Lolo, el Lolo, coses internes. El Lolo fa un parell de dies ens va dir que tenia algú per dir-nos, però que ho diria el programa. Estem tots aquí ara mateix.
14: Algo muy guapo.
2: La reacció, no, és, no, la reacció, no, és real.
12: No, molt guapo.
14: Sí, sí, no, hi ha un hype altíssim, eh?
12: Sí, sí, potser...
2: Conseller. M'he comprat uns calçotets.
7: He fet la meva primera truita, em sembla.
12: M'agraden molt els videojocs.
14: Exclusiva.
7: A veure, Lolo.
12: A veure. És una notícia i un agraïment. És un agraïment al programa, a vosaltres.
7: Oh.
12: Un agraïment al públic que ha tingut una paciència amb mi, amb el català, el meu català, perquè ja puc dir que teòricament, que no en la pràctica, tinc el mateix nivell que vosaltres de català.
2: El català de Barcelona el tens.
14: I és en Manel Ocero. Rebatejat.
12: Sí, bueno, vaig fer l'examen, vaig fer fa dues setmanes i bueno, vaig arribar, i la setmana passada ja em vaig a la notícia que vaig aprovar i em feia molta il·lusió compartir amb vosaltres, perquè vosaltres m'heu donat una mica també el... En part és
14: fent les pràctiques, també, no?
12: Clar, és que parlar en el programa i tal m'ha ajudat. De fet, a la part oral he tret gairebé un 10.
14: Buah, perquè és la play al podcast i ja està, no? I has marxat.
12: Movia la boca.
2: Es va plantar davant de la professora i va dir: el ferum de la teva aixella em deixes m'ha perdut. I ja li va posar el 9.
14: Petit putxineu.
12: Sí, vaig treure d'un 18 un 17.
2: Aquesta no te'n fas cruixir.
12: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me la possibilitat de parlar el meu català, i també a la gent que ja sé que la gent que escolta aquest programa escolta perquè és català, no, majorment, i que jo, bueno, que baixant una mica el nivell, però que ara ja estic...
14: Jo te la torno dient gràcies, Lolo, per fer l'esforç de fer el programa en català, i a tots els que sense cap necessitat aprenen el català i el parlen, perquè es valora especialment.
7: I ens consta...
1: Recordo que va ser ell qui va demanar en català.
7: I ens consta que realment això a gent que no, vull dir que ens pot saludar o ens coneix en alguns events així, ho han comentat alguna vegada, que guai el Lolo que fot aquest esforç. Vull dir que això és el que tu dius.
2: Sembla que era el Jordi de Starling, d'això, em sembla que ens ho havia dit.
7: Sí, ens havia arribat de ja et dic, diverses persones ho havien dit, ho valoraven molt guai, saps? O sigui,
12: sí, del Xavi PSX, que sí, també va dir algo de hòstia, gràcies, tal.
2: Sí.
12: Bueno, molt bé, que jo no sé, per mi ha sigut una forma així de fer una pràctica, de practicar el català, i m'ha ajudat molt després a l'examen. De fet, la part de gramàtica va ser una mica més baixa, però com feia mitjana amb l'oral, vaig pujar i...
14: Cap amunt! A partir d'ara farem notes postal de Freaks and Beats, i haureu de fer també escriptura.
2: Perfecte, doncs,
12: oficialment tinc el seu.
2: Doncs demostra-ho amb un Adventures of Lolo.
12: I només una cosa més, em presentaré per al C2.
2: Vamos, tindràs més nivell que nosaltres. Tindràs més nivell que nosaltres.
14: Ens corregirà d'aquí res, eh? Home, xarneu,
12: això no està bé.
2: Això que has dit és una xarnegada.
14: Que no ho fa quan no està ben col·locat.
12: A l'examen m'han posat una paraula que no he escoltat mai. Chicharello.
2: Has de veure bola
7: de drac.
12: Jo vaig veure bola de drac, però en valencià. En valencià no.
2: És dels insults més nostrats que diuen: ets un chicharello.
1: Tenim uns fills força baliga balaga.
2: Ens està planxant les costures. Et faré veure la padrina. Volies caldo tres tasses.
7: Faré veure la padrina.
12: Avui portaré, mira, avui portaré, és curiós perquè avui portaré un còmic que no, que la Marta, una em va dir fa unes setmanes, tenim aquí un còmic que encara no està ni obert, està presentat, sí, i jo ni me'n recordava que tenia aquest còmic.
2: I és compres maginesques, tio, de...
12: Sí, una oferta o algo. La vaig comprar aquest còmic que es diu Se está muy sola en el centro de la Tierra. Vale, de Zoe,
14: no hi viu gaire gent, sí.
12: És d'aquesta noia i el còmic és d'una... El còmic és dur, sempre m'ha agradat molt, però és dur, és com doncs, si vols veure el Trekking per un sueño. És un còmic que és dur, que parla una mica de la sensació que tenen els artistes, no? La gent creativa. La qüestió està de
14: l'impostor.
12: L'impostor, exacte. Sí, no? Però a més, aquesta noia té depressió i té constants sensacions de suïcidi, que vol suïcidar-se i tal. I és com el còmic, és una lluita constant amb la seva creativitat i com ella vol crear i li agrada molt crear, però que mai és suficient, no? per arribar a lo que ella vol, i això es barreja una mica també amb tot el tema del suïcidi, no? I aleshores ja és dur perquè tu veus com està patint contínuament. El còmic no et dona espais de descans
14: per respirar una mica, no?
12: Per respirar. És o no soc bona fent la meva feina, o em vull suïcidar, o és que és una relata, vull dir, és un còmic dur, però està molt bé. O sigui, m'ha agradat molt perquè a vegades en els còmics es tracta aquest tema una mica de, sí, el suïcidi, però després com, no? Bueno, com que el banalitzen una mica, no sé, yeah. No, i aquí no, aquí és cru. A mi m'agrada perquè és 100% cru. I no sé, jo sí que no sé, no parlaré més perquè crec que és interessant llegir-ho sencer.
7: A nivell de dibuix, Lolo?
12: Està molt guapo, perquè a més ella fa una barreja d'estils en funció de si està parlant d'algun del suïcidi. Mm-hmm. Doncs passa una mica al blanc i negre i dibuixa monstres, representa una mica, no, la seva ansietat i tal, però si està en un punt una mica més creatiu i tal, torna una mica al color, i està bé perquè té com dos, tres registres i quan portes 10 o 15 pàgines ja saps que, vale, ara està parlant d'això, depenent de l'estil, i ho fa molt bé, i de fet semblen artistes diferents, vull dir, és que canvia totalment. Però ho fa d'una forma molt, no sé, molt, molt, molt, molt bonica i molt bé, que no és un canvi que dius, oh, no? Sinó que ja és com forma part del llenguatge de la seva història. Sí,
7: molt bé.
12: Sí,
14: que queda natural dins de la pròpia història, no? Una mica com fan Matrix, allò, canviant els tons del verds i els grocs i els tal.
12: Exacte, sí. Com ho feia el nostre amic, el Roger, que canviava les tonalitats de color,
2: segons el lloc.
12: És una mica això, fa una mica això, però ella no només amb el color, sinó també el dibuix, el traç, tot. Està molt bé. És, la tia és una màquina.
2: Fantàstic. M'agrada molt.
12: I nota? Jo... Un 8.
14: Maginet.
12: Un maginet. És
2: maginota.
12: Que els còmics a mi costa una mica. No els acabo de...
14: Sí, després com el... Sí, però perquè són aquesta temàtica...
12: No perquè estigui malament, eh?
2: Però perquè la temàtica és dura.
12: És dura, sí.
7: És difícil gaudir amb aquestes...
2: Perquè passi el que passi en un moment determinat de la teva vida, et veus reflectit en una d'aquestes situacions. El síndrome de l'impostor ens ha passat a tots en algun moment o altre, en el que et surts, acabes de la carrera i de cop et trobes en una feina real i et diuen has de fer això i penses... podré
14: i a les feines creatives encara més, perquè com que diguéssim no hi ha una solució correcta, no hi ha un dius, no, és que això es fa així d'aquesta manera, vull dir, les solucions són infinites i subjectives, doncs
2: han passat encara... tantes vegades fent el programa en... però tantes vegades
14: clar, clar, dir,
2: la pàgina en blanc, això és una merda, diu, ai, i aquí no m'hi va la pasta,
14: imagina't.
2: Sí, sí.
1: Bueno, molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara, notes a pau de pàgina.

0: molt típic dels americans intentar sentar càtedra quan l'esport en si té més anys que el seu propi país. I això no és només, això no és només la punta de l'iceberg d'aquest mundial, perquè com deia aquell, he vist coses que no creeríeis. He vist de Gianni Infantino baixar-se tant els pantalons que li estan entrant ja pel cap perquè li han donat la volta. Vull dir, és algo molt bèstia. Gianni Infantino, per qui no ho sàpiga, a part de ser el president de la FIFA, és el creador del FIFA Peace Prize, premi únic que se li ha donat en exclusiva a Donald Trump, i que seria un equivalent a una mamada amb massatge de peus.
1: Sí, és algú... una mamada marcada, tio, i amb els ous a dins, tio, sí, perquè sí, aquest pavo, sí, tio, és sí,
0: va ser algo una brutal. Doncs aquest senyor, que ja no té cap mena de dignitat, ha decidit posar els preus de les entrades populars que siguin un punt més cares que el que seria el preu d'un pis a l'Eixample. Vale? Les entrades del Mundial estan sent un punt massa exagerades. Per una altra banda, també he vist que per tal d'arribar al públic jove, les televisions amb els drets han decidit posar a tota mena d'influencers i gent sense ofici ni benefici a comentar pre, post i partits, gent amb opinions de merda, per públic amb opinions de merda.
1: Per cert, parlant d'aquests comentaristes, tio, el combo Zlatan Henry, tio, a la fosa.
0: Això és fantàstic. Aquest és el
1: partit, el gul, tio, amb els talls de l'Zlatan, tio.
2: És un crac.
3: No pot ser més faciletis, eh?
1: Sí, sí. Que a més té un periodista d'aquests típic de la dretors d'aquests de la Fox, tio, dient obvietats i dient merdes, i l'altre li va deixar unes pulles, tio, sense cap mera de filtre, que és meravellós, tio.
0: A més, hi ha un munt de talls. Hi ha dues coses que m'ha agradat molt, que és els uruguaians que m'han recordat molt a l'Invent Man del Muchacha de Nui, perquè és que pensaven que farien algo i no han fet res. I a part, no havia vist mai uruguaians anar tant a la cama com des de l'accident dels Andes del 72. És a dir, els uruguaians han anat molt a la cama.
1: El muslito
0: han anat. Però a part d'aquella tia dient que Thiago Pitarch mereixia més anar a la selecció que a Gavi, que a més Thiago Pitarch ha eliminat pel Centre Esport Sabadell, que per cert estem a segona, senyors. Estem a segona.
1: Sí, sí, sí. Teniu també un porter vist... molt...
0: Sí, un porter
1: una mica molt camboll,
0: però... un porter que ja, que se'n vagi al Saragossa ja directament. També he vist com Portugal li feia el buit a Cristiano Ronaldo i a la seva parella sentimental plorant amb el cor trencat al xiringuito mentre la Georgina estava a casa gravant a Netflix. L'Edu Aguirre ho està passant molt malament, nois.
4: Vull dir, què li passa dia... a aquest tio amb el Cristiano Ronaldo? Perquè està dins dels calçotets del Cristiano Ronaldo permanentment, sí. Tio.
0: Bueno, saps lo del Gianni Infantino que parlàvem abans?
4: Sí.
0: Pues és una mica...
4: Pues igual, però...
1: Sí, sí. Sí. Una mica té un greix, clarament.
0: Sí, però l'altre dia... L'entrevistes
1: que fa d'aquestes, tio, sí. Són una vergonya, tio, de dir, tio, però és que només et falta que saltis a menjar-li la boca, tio.
0: L'altre dia que el Chiriquito van fer una enquesta dient qui és el millor del món, si Cristiano Ronaldo o Leo Messi, va guanyar Leo Messi, la cara d'aquest tio, de com si li haguessin dit no, t'hem de treure un ronyó ara mateix, saps? Aquí en directe.
4: I el programa que tenen l'Enric i l'Slat, no? I aquí hi ha el Roncero i, sí, sí.
2: I aquest tio es donarà de hòsties amb un altre en la velada de l'Ibai.
1: Ah sí?
0: L'Edu Aguirre?
1: Hòstia,
4: bueno,
1: que per cert també hi ha l'altre, l'Espit aquell, tio, que també és
0: l'Aixospit, que també és Christian Niver, tio, d'això.
1: Sí, que també hi havia els clips aquests a mirar el partit de Messi, tio, fotent un parell de gols, tio, i el tio ja agafa les coses i marxant.
0: A part que l'altre dia que va marcar Cristiano Ronaldo, l'Edu Aguirre celebrant-ho, i em va encantar que van fotre-li aquell tall que falla el penalti contra no sé qui és, no sé si era que li para el Courtois, no, el Courtois no, el Oblak, li para del ser Txèquia o algun d'aquests, i bueno, total. I també una altra cosa que he vist durant aquest Mundial és he vist la persona que més, una de les persones que més felicitat m'ha portat a la meva vida, treure's la titola i pagar-s'hi els periodistes espanyols a la cara, que és Leo Messi, tio. Senyor que deien que estava acabat, que se n'havia anat a l'MLSN.
3: Increïble, eh?
0: I està com perquè el tornem a fitxar i vingui a jugar els minuts d'escombraria, tio, i ens faci uns 3 golets.
4: Sí, tio, un last dance, tio, amb Messi.
3: Un last dance, sisplau.
2: Volaria.
0: Però bueno, total. I per tant avui us parlaré d'un dels mundials, un dels mundials on Uruguai s'ha penjat l'estrella, aquests mundials que no tenen però que Uruguai d'això, que és la pel·lícula, és una pel·lícula que és Evasión o Victoria, òbviament, nois. Avui us vinc a parlar d'Evasión o Victoria, pel·lícula de l'any 1981 dirigida per John Huston. Sí, m'heu sentit bé. John

0: Houston, John Houston, que no ho sàpiga i no sigui, és el director de L'Honor de los Prinzi, El Falcó Maltès, La Reina d'Àfrica, La Moby Dick del Gregory Peck, L'Home que va poder regnar, i com a actor a sobre va posar la veu a Gandalf a l'adaptació animada del Hobbit del 77, Surat Chinatown, que és aquell pare de l'Angelica Houston que té l'anècdota amb el Jack Nicholson dient: "T'estàs follant a la meva filla", i l'altre dient:
1: com no.
0: John Houston, que admet que odia aquesta pel·lícula, bueno, va admetre, el pobre va traspassar, però va admetre que odiava aquesta pel·lícula i que la va fer només pels diners, com les altres dues estrelles cinematogràfiques d'aquesta pel·lícula, que són el senyor Max von Sydow i el senyor Michael Caine. Però ara arribarem. Aquesta pel·lícula està basada en fets reals, en un partit de futbol que es va batejar com el Partit de la Mort el 9 d'agost del 1942, que s'enfrontava a un equip que es va fer dir Futbol Club Start, format per exmembres del Dinamo de Kiev, contra un combinat alemany a la URSS ocupada, o sigui, la que era Ucrània, però bé, era URSS ocupada pels nazis, amb l'amenaça que si guanyaven els eslaus els passarien per la paret a tots. Òbviament van guanyar, després van jugar un segon partit que també van guanyar i van acabar tots en un camp de concentració, morint varis d'ells. Com a actors principals, com ja hem dit, tenim Sir Michael Caine, qui va pagar una casa a la seva mare amb els diners que va guanyar en Tiburón 4, Max von Sydow, qui va decidir trepitjar el gran paper que havia fet a L'Exorcista 1 acceptant el paper de L'Exorcista 2, que és increïblement dolent aquesta pel·lícula, i Sylvester Stallone, que té el 90% dels seus papers en pilot automàtic i que com a bon americà en aquesta pel·lícula juga al futbol amb les mans.
2: Però va com de puny amb la pilota, sí, també. Sí, sí, sí. Es nota, tio, que no té ni puta idea que el futbol és la primera vegada a la seva vida que està...
0: Sí, sí, que ha tocat, sí, una pilota. Sly, qui va ser tot un problema constant durant el rodatge, va acceptar el paper per poder rodar al costat d'algú com John Houston. Òbviament, a mi si em diuen vine a rodar una pel·li al costat de Steven Spielberg, jo diré cap aquí, després serà Intel·ligència Artificial i et moriràs de la vergonya, però ha rodat amb Steven Spielberg. En acabar, tot i així, va fotre terrible rajada del director dient que se'l veia feble i cansat i que no havia gaudit gens de la seva companyia. Dic que les escenes entre els dos primers, és a dir, entre Houston, entre Michael Caine i Max von Sydow, són de les poques escenes amb empaque de tota la pel·li. Aquells diàlegs que tenen al camp de concentració és l'únic que aguanta així una
2: mica. No hi ha pilota.
0: Exacte. Tot li devem gràcies al senyor Pelé. Pelé, que se'l recordarà a les nostres generacions per aquells anuncis de Viagra on mirava la càmera i et deia: si jo fos un impotent de merda com tu també prendria Viagra. Doncs o rei Pelé,
3: deixava molt clar, jo no,
0: Sí, jo no prenc Viagra. Si jo fora un impotent de merda com vostè,
2: però tu també podries.
3: Jo tot el dia sí,
0: tu si no. Cal, si cal, quan vulguis. A part, Pelé, que jo no ho vaig descobrir fa poc, havia sigut parella de la Xuxa. Es portaven,
3: sí,
0: es portaven un grapat d'anys i havia sigut parella. Bueno, Pelé era un indomable, un tigre. Bueno, total, que tot li devem a Pelé, perquè va ser el fet de que Pelé estigués a la pel·lícula que va fer que Michael Caine acceptés aquest paper. Caine tenia 47 anys i era bastant improbable que fos jugador professional, com s'insinua durant la peli. I a part, l'Osvaldo Ardiles va manifestar posteriorment, Osvaldo Ardiles, un jugador argentí que surt a la peli, va manifestar posteriorment que Michael Caine tenia la nostra forma física en aquell moment, és a dir, corria 2 metres, s'ofegava, no donava una pilota al peu, o sigui, era horrible. Pelé, o com l'anomenem en català, Vaig Pelar, va ser també qui va coreografiar totes les escenes de futbol. És a dir, va veure el percal i va dir: senyor Houston, li importa si moc una miqueta la filamenta?
1: Era l'únic que en sabia d'allà, no?
0: No, bueno, hi havia diversos futbolistes professionals, però Pelé va ser el qui va donar el pas endavant i va dir...
2: Bueno, que tenia la credibilitat, no?, per poder anar al director i dir-li: tio, això és una castanya.
0: El que s'ha fet, tio, és ballet. Stallone va ser entrenat per al porter Gordon Banks, guanyador d'un mundial. El poltre italià inicialment va dir que allò eren paperrutxes, es va presentar el primer dia de rodatge, es va tirar a terra i es va dislocar l'espatlla. A partir d'aquí va estar un temps de baixa i va decidir que les idees de Gordon pues, podien ser una miqueta més d'això. Tot i així, va acabar sent... va tenir diverses contusions, una de les quals li va provocar una fractura de costella, però se'n va sortir dient que és potser el rodatge més dur que ha tingut, fins i tot més que Rocky. Sí, el tio va acabar bastant martiritzat. Osvaldo Ardiles, que aquest sí que surt, campió del món amb Argentina l'any 78, li roben, de fet, el Mundial a Cruyff l'any 78, que és aquell Mundial que es fa Argentina blanquejant la dictadura de Videla. Surt diverses vegades a la pel·lícula, és campió del món, tal i tal, i ell diu en una entrevista el 2014 que això ha sigut la seva millor, el seu millor moment esportiu, gravar aquesta pel·li.
2: La seva millor actuació, anava a dir.
0: No, gravar aquesta pel·li ha sigut el seu millor moment esportiu, senyor campió del món, eh? Entre els futbolistes n'hi ha varis, un altre cap cal destacar el Bobby Moore, campió del món també a la mateixa època que el Gordon. La pel·li està gravada a Hongria perquè necessitaven algo històric, que és que no hi haguessin camps sense llums artificials, perquè abans de la Segona Guerra Mundial això no existia. Aleshores van trobar un camp a Hongria que fos suficientment gran com perquè hi hagués cabuda i tal i qual, i en plan, ja ho tenim, veracitat històrica. Fins aquí arriba la veracitat històrica, perquè després quan hi ha la invasió de camp veus que la penya va vestida dels 80, i a sobre els soldats alemanys, que són clarament extras hongaresos, parlen en hongarès, no parlen en alemany, parlen en hongarès. Stallone va insistir que només se l'avisés, el Stallone es passava una miqueta al dia en el seu tràiler, com era el senyor Jean-Claude Van Damme, però a diferència de Jean-Claude Van Damme, en lloc d'estar snifant quilos de cocaïna durant Street Fighter, ell aquí el que estava fent era escriure el guió de Rocky 3. Aleshores deia, ja es pot gravar, aleshores sortia Stallone, gravava les seves escenes i es tornava al camerino a seguir escrivint.
2: Caliente que sales, no?
0: Exacte. Originalment l'havien de protagonitzar Lloyd Bridges i el Clint Eastwood, i amb l'Alain Delon com a francès. Tot va caure, més endavant el paper del Roger, del Michael Caine potser també l'havia de fer el Roger Moore, però també va caure. Hi havia molts problemes, sobretot perquè els futbolistes no sabien actuar i els actors no sabien jugar a futbol. Aleshores van haver de fer un mix-max. I al final, per acabar, la pel·lícula als Estats Units va fracassar, òbviament, perquè aquesta gent no entén de l'opi del poble, i la va salvar d'una catàstrofe el fet de que Europa i Sud-amèrica el futbol sí que sigui l'opi del poble i ho tirés tot endavant. Així que avui us...
4: A la pel·li, que representa que són anglesos?
0: No, són perquè el Pelé en principi és de Trinidad i Tobago, amb el qual ja és francès. Aquí hi ha la justificació. Aleshores són com soldats, és un POV, és un camp de presoners de guerra, i són tot, han de ser tots de la Commonwealth i tal. Aleshores hi ha britànics, americans i tal, i per justificar el Pelé diuen que és això, que ell diu a la pel·li que va aprendre a jugar a futbol xutant taronges, que en realitat Pelé va aprendre a jugar a futbol amb xutant fruita, però no eren taronges. Però bueno, està bé. És una pel·li que és...
4: Ni res dels soviètics originals, vaja.
0: No. I a part, amb aquell final, aquell punt de... És una evasió i victòria mal, i aquell punt que a la mitja part es poden pirar però decideixen quedar-se, i aleshores hi ha el gol final de xilena del Pelé, i s'escapen perquè hi ha una invasió de camp, i el Max von Sydow li declaren un acord marcial perquè ell, abans de ser un nazi, és un apassionat del futbol i aplaudeix les jugades bones que les estan fent els aliats, perquè òbviament els nazis semblen uruguaians perquè només van a la cama, i saps, és una pel·li que la teniu, em sembla, a Movistar, i està, i a Amazon també la podeu veure si no l'heu vist mai. És... i a part, la pel·li, el títol ja t'ho diu, en realitat aquí es va dir va ser una victòria, però el títol original és Victory. Sí. T'ho està dient.
2: Vaya spoiler, no? Sí.
4: Molt bé, gràcies per notes a Pau de Pàgina. I ara, Avielmo.
5: Com m'agrada.
0: Pau, t'haig de dir que estic veient Widow's Bay.
4: No l'he vist, però diuen que està molt...
0: Aquesta mandanga, tio, l'has de veure.
4: Sí, sí, aquesta horror-comèdia, no diuen que és...
0: És
4: que està...
0: molt bo, i a part cada pel·lícula és una referència... és una referència al cinema clàssic. Widow's Bay, perquè no ho sàpiga, és una sèrie d'Apple TV que representa que és un alcalde que està obsessionat, un alcalde d'una illa que està obsessionat que la seva illa es converteixi en el nou Martha's Vineyard per aconseguir turisme i aconseguir diners i tal i qual, però els illencs són molt supersticiosos sobre una maledicció que s'acorda...
4: Te l'has posat pensant que era Tiburon.
0: totalment, perquè sobre Tiburón està gra... quan diuen no, serà el nou Martes Vinyer, li vaig dir la Bea, és on es va gravar Tiburón.
6: La merda que hi ha de la tsunami Tiburón, tio, de, al final te la vas veure o no?
5: Jo sí que la meitat.
0: Sí, primer dia.
4: Sí, és com un xernado, però els taurons arriben amb via tsunami.
0: No, és un xernado sense risses.
5: Sí, és.
4: Ah, és allò que diu un xernado en sèrio, no? Sí, el tagline aquell.
0: A més, és foten aquell punt que és embarassada.
6: Que dius? Sí. Sempre, tio. Això
4: hi ha una embarassada.
6: La salva és embarassada, tio, que sempre... Hòstia,
0: embarassada, que és en el moment clau, òbviament, trencarà aigües. Òbviament, trencarà aigües.
4: Si el Quiet Place, més xernado.
0: Sí, sí. Els callos de Florida. Sí,
6: el tauró es caga, no? Diu amb l'altre, que no, que estic tornant d'una major.
0: Està per la sala, se li costa el tauró.
4: Tinc fogots ara mateix, que no m'estàs de puta.
0: I així salva.
6: I agafa l'aleta, no? I li trenca l'aleta.
0: Foten l'embarassada davant de tot, tio, i van obrint camí, tio, fins que surten dels callos.
6: S'obren camí a base d'insults, tio, i improperis.
0: Tu m'estàs ajudant, el metge m'està ajudant, tu no. Això és verídic, això li van dir a un amic nostre. Carinyo, necessites algú? Deixa't tranquil, el metge m'està ajudant, tu no. Bueno, sí.
4: En fi. Bé, torna a la secció del Biel Món. Després d'aquest parell de setmanes d'absència involuntària. Música de Biel Món.
0: Torna a la secció del Biel Món.
4: Torna a la secció del Biel Món. Doncs he decidit, com diria Pompeu Fabra, tornar amb un bombasso. Res de pel·lícules de tercera categoria, de frescor indeterminada.
5: Molt bé.
4: Res de cinema francès sobre com beure una copa de vi mirant a la resta per sobre l'espatlla. Avui torna l'Ielmo amb un clàssic de terror dirigit per un dels clàssics directors de clàssics de terror. Avui a l'Ielmo us recomanaré They Live. Pel·lícula nord-americana.
0: O sigui, Magí, diguem que saps de quina pel·li estem parlant.
5: Aquí com es va dir?
4: Vivent.
5: Ah, vale. Ah,
0: no, però no Vivent. No, però Vivent, no la de l'avió.
6: No l'avió.
5: Ah, però no sé quina és.
0: La de les ulleres de sol?
4: Sí.
0: La de Obey, la samarreta aquesta que posa Obey.
5: Amb so, o sigui, no,
6: bueno, ja és un robat, diguéssim, però sí.
5: Sí. Aquestes referències les he vist, però no tinc clara. Això s'ha de veure, oi? Ben mala, que me la miro ara mateix.
4: És més que un clàssic.
5: Més que un clàssic, eh?
0: Sí, és una d'aquelles pel·lis on van agafar un lluitador de pressingats i li van dir, saps fer pressingats? Sí. Saps actuar,
5: tio. Baby, a veure, vinga, va. Foli, espia,
4: pel·lícula espia. Nord-americana de l'any 1988, qualificada de science fiction action horror.
5: Molt bé.
4: I on hi ha les interpretacions d'en Roddy Piper, que és el que deia Pau, aquest exlluitador, amb Keith David, que és el mític actor que surt a The Thing i que també és la veu del capità Anderson a la saga Mass Effect, i Meg Foster. Està escrita, dirigida i composada pel gran John Carpenter. Petita sinopsi. Anys 80. Els Estats Units es troben sota els efectes de la trickle-down economics del Ronald Reagan i la deslocalització de llocs de treball. Nada, és que es diu així el protagonista, es diu Nada. És un home sense llar que arriba a Los Angeles mirant de trobar feina per sortir de la misèria. Allà coneix en Frank Armitage, que és el que interpreta el Keith David. Que el convida a un poblat fet de barraques on un grapat de gent hi sobreviu treballant bàsicament a la construcció. A prop d'aquestes barraques s'hi troba una església on hi ha un predicador que alerta que ells tenen a la butxaca els més poderosos de la classe política i econòmica mundial. Per a quin propòsit i amb quin sistema, no ho sabem. I fins aquí la petita sinopsi sense espatllar gaire. Sense espatllar gaire de la pel·lícula.
6: Sí, li porto una mica més, jo crec.
0: Un dia treballant i tal, es troba una capsa amb unes ulleres.
4: Bueno, es troba, és un paio que li agrada molt l'usmear, vull dir...
0: Bueno, és un rodamont, s'ha hagut de treure les castanyes del foc i li agrada espavilar, s'espavila, la gana fa que el pa no sigui dur.
6: I el tio fisgant... Segur que és espanyol, tio.
0: És lazarillo. Fisgant, tio, troba unes ulleres de sol que són especials.
6: Que li revelen una realitat oculta.
4: Bueno, sí, quan se les posa veus coses que en principi no hauries de veure. I a partir d'aquí...
6: No us enganyes del Magí, tio. Estem cara de...
5: No, no, estic decebut perquè no està en plataformes.
4: Ah, tio,
5: en cas? Ja sé que això...
4: Ostres, com a
6: Pau canviarà un link,
4: la vida, tio.
6: Ara t'enviarà un link al Pau? A part de fotre de troianos... A part de fotre de troianos fins a l'ojet, tio.
5: I la policia a la porta.
4: Un bon antivirus, Magí, perquè...
6: El teu web ja hi ha molta gent.
0: Només de pensar que el Pau et passarà un link ja està trucant la poli a la porta.
5: En castellà?
6: Portem dues setmanes de parum perquè el Pau ha dit...
4: Ja quan és que cal el link per enviar-li el link ja m'estan arribant les seves dades.
5: Escolteu, en castellà? Es diu Estan Vivos, sí. Pot ser?
4: Que m'ho dic, ah, Estan Vivos, va, sí. Vivos, sí, potser Viven sí que era només la de l'avió, la de però si és Daily,
5: no,
4: l'original és Daily.
5: La premissa i el tema de les... no sé si em podeu respondre aquesta pregunta per no revelar molta part de...
0: Només et diré
5: el que diu
0: a IMDB, ¿vale? Que és... Un vagabundo encuentra unas gafas de sol y descubre que unos alienígenas han tomado la Tierra. Vull dir, això t'ho diu...
5: Ai, perfecte.
6: Però això és l'anunci d'Antena 3, tio.
0: Totalment. Sí.
5: Però les ulleres en si són un...
0: Ray-Ban Whitefarel de puta mare.
5: No, però vull dir, són casualitat de... O tenen un paper molt important.
0: Sí.
5: Hi ha una cosa... Vale, vale.
4: Sí, sí, sí.
0: I les ulleres, és una capsa plena d'ulleres que va destinades a una història. Sí.
5: Ok.
4: Sí.
5: No,
4: va, a veure, quin autèntic geni John Carpenter. Jo no sé com s'ho fa, però té la capacitat de fer una pel·lícula amb una trama molt senzilla i convertir-les, perquè ho ha fet amb més d'una, en autèntics clàssics del cinema. Com a moltes pel·lis del Carpenter, el pes de la crítica social és notable, com també passa en menor mesura potser The Thing o Escape from New York.
0: Aquesta, i el príncep, el príncep de les tenebres també.
4: Aquesta potser sigui la més la
0: més
4: crítica social
0: té més
4: pes.
0: No, bueno, Escape from New York també té molta també crítica social.
4: Sí, sí. Però per mi potser aquesta té un punt...
6: Home, té un transport econòmic o polític...
0: Sí, és molt més escarrenós aquesta que les altres.
4: Sí, aquí es tracten coses com, per exemple, el consumisme sec, damunt dels
6: més petits impulsos empàtics...
4: Sí, perquè és això...
0: L'abandonament dels estrats socials més pobres... Vull dir, és, sí. És...
4: I tot això sense oblidar una gran dosi d'humor que n'hi ha en aquesta pel·lícula, amb one-liners estil Schwarzenegger, que fan del protagonista el nada, un autèntic pinxo de primera categoria. Mm-hmm. Com a exemple només us diré que hi ha una escena on entra armat a un banc. I diu la frase: he vingut a mastegar xiclet i a repartir hòsties i ja no em queda xiclet. O sigui, he vingut a repartir hòsties. Tenint tot això en consideració, i per si no s'havia notat, crec que estem davant d'un dels clàssics del cinema de terror dels anys 80 i una de les pel·lícules més sòlides de Carpenter que hi ha d'estir.
0: Sí.
4: Per mi, una d'aquelles que cal mirar sí o sí. La nota final m'ha costat, perquè quan vaig començar a fer la secció vaig decidir que només puntuaria, o sigui, números enters, sense decimals. Puntuacions netes i clares. Així doncs, per mi, They Live té un 8.
0: Si puntuessin decimals... Li haguessis posat un 7,8 o alguna cosa així, no?
4: No, li haguessis posat algun més proper, inclús potser 8,5 tirant cap al 9, però crec que es mereix un 8. I des d'aquí, evidentment, us la recomano. Jo crec que és d'aquelles pel·lícules que dir que és de culte és quedar-se curt.
5: A veure, Pau, o sigui, aquí queda bé l'estíquer de l'Israel, amb aquella cara de... Perquè, o sigui, un clàssic de clàssics i té un buit, sí, un maginet de merda, sí, que...
4: No, no, però que
0: clàssic estem parlant que no
4: està el 10, està en altres llocs,
0: no, però que estem parlant que és ciència-ficció, terror, que no són el que parlàvem l'altre dia.
5: Precisament trobo que és una bona... Això és el que m'havia agradat més de tota la teva sinopsis. O sigui, la barreja de gèneres m'encanta, o sigui, guai, bueno, no he vist la pel·li, però que ho té tot per ser un 10, i ho has venut com si fos la millor merda.
0: L'actor actua una miqueta regolitxi, però...
6: No, però... No, que ara amb el temps potser no té el mateix
0: impacte,
6: però
0: sí.
6: Jo crec que en el seu moment era una pel·li que va ser molt
4: icònica.
0: Et diré més, els efectes especials aquí han envellit millor que a The Thing. A The Thing veus els mollequitos i aquí els...
4: Però també està molt bé.
0: Sí, sí,
4: també
0: sí, no estic dient que no, eh? Però o sigui, The Thing té l'escena aquella del que li estan fent la desfibrilació a aquell paio, aquella escena és brutal. És brutal. Però jo que sé, per exemple, fa poc vaig veure també El príncep de les tenebres. Per mi, aquesta, El príncep de les tenebres, Escape from New York i The Thing són els quatre clàssics que té. I són pel·lis que... I The Mist, merda, me la deixo. Són pel·lis que les ha sabut tancar.
4: I The Mouth of Madness, també.
0: Hosti, sí, The Mouth of Madness és molt bona, tio.
4: Sí, sí. No, no, que Joan Carpenter té molt bones
6: pel·lícules. Comenceu a semblar l'Infantino, tio, amb el Carpenter, eh?
0: No, no, però perquè després té Fantasmes de Marte i Vampiros de Joan Carpenter, que són autèntiques tibaltes, tio. Són uns trunyacos, tio, que no, d'això, però clar, és un senyor que...
5: Set i mig són aquestes.
4: Magí, tu mira-la i porta aquí la teva nota a veure si és un 10.
5: No, jo no l'he venut com si fos la millor mena del món.
4: No, però te la mires i vens aquí a la puntua.
6: Passa'm el com deia el Pau, és d'una... que de les coses d'aquestes, de l'Obey, que és una cosa que surt molt durant la pel·lícula, se'n va fer una marca, que és una marca bastant...
4: Sí, totes dones aquestes d'això, doncs obeeix, consumeix, no protestis, aquest tipus de...
0: Que a més es mola molt perquè és molt a l'època que surt Uve, també, és... O sigui, era tot una onada de...
7: Sí, sembla que la nova pel·lícula de Spielberg...
0: Sí, sí, ja, no? Sembla que és una basura.
7: Sí, sí, però...
4: Ah, la dels aliens, no? Aquesta?
7: Sí, però que sembla que és una mica això, no? Són aliens que estan amagats entre gent...
0: Diuen que és fluixa, tio.
4: Sí. Ja pot ser, ja m'ho crec.
0: Per cert, Néstor, parlant l'altre dia, vaig veure... Ara que parlàvem de lluitadors, vaig veure El lluitador, precisament.
6: No l'havies vist?
0: No, tio, no, la tenia. És que el Mickey Rourke
6: em costa. Però va ser un d'aquests, ara és que li encanta això, tio,
0: de rescatar estan... sí. I fa Tarantino una miqueta, no? De rescatar, sí, sí, sí,
4: tio, Mickey Rourke recautxotat per tot arreu,
6: però clar, vull dir, en aquesta pel·li li queda molt bé, tio, aquesta, sí, cara com matxacada, desfigurada,
0: sí,
6: i tal, perquè...
0: la premissa està molt guapa, que és un tio que era el top notch del pressing catch en l'època del Hulk Hogan i que no ha sabut fer res més a la vida. I viu del record i de shows de baixa estofa en gimnasos d'escoles i en merdes així.
4: I té la cara com li van deixar el Topuria, no? A la Casa Blanca, no?
0: El que té super raro són els dits, tio. I vaig mirar-ho i diuen que és per la boxa. Les ungles, ten els dits en tambor, i després vaig estar llegint que és per culpa perquè el Mickey Rourke havia sigut boxador i dels impactes els dits sí. Bueno, això és una altra cosa. Estem menjant-nos la secció al Magí, nois.
4: Acabem això. Fins aquí el Yelmo. I ara la pixelània.
5: Ara, nois, avui vinc a parlar-vos del meravellós i elegantíssim Microsoft Flight Simulator 2024. És que...
4: Ara con más simulator.
0: No, con más flight y con más simulator.
5: No em pregunteu per què, diu.
0: Però... No, però no has vingut a parlar
4: d'això. Per què,
0: Magí?
4: No.
0: Digue'ns per què ens parlaràs del Flight Simulator, perquè jo ja he caigut, Magí.
5: Tu també has caigut, eh? Perquè per 100 pavetes... Perquè, que,
0: no, aquest, 100 aquest pavetes petit... no, Magí. 99.
7: Comprar és obra.
5: Estava... Vaig veure que això... Bueno, de fet, vaig estar buscant-lo. Just ha coincidit que han tret ara el Thrustmaster, la marca aquesta que treu volants...
0: Els volants de ple...
5: I tot
4: en un motor porno, això. Thrustmaster.
6: Del consolador aquell del Leslie Nielsen, tio,
0: que la xupa i la
4: pega, no, no, el Master, no, que el venen amb unes cremites, no,
0: mola que faci aquesta escena el tio després de fotre-li el discurs i l'únic que
6: s'interpone
0: entre ustedes
6: la moralitat. Hola, Frank.
0: Pues va sortir, el Telmaster, que són els creadors de volants i tal, han tret un nou joystick.
5: Sí, de fet, la idea suposo que és, bueno, entenc, va per aquí, després de veure unes quantes reviews, volen democratitzar el fet de poder-te comprar un d'aquests joysticks complement, o sigui, complement del joystick més la palanca, diguéssim, d'accelerar i frenar el
0: que sobredius que després se li pot afegir els pedals i tot.
5: Pots afegir
0: els laterals.
5: Pots afegir diverses coses. Pots afegir un panell amb molts botons i també pedals.
4: T'acabes d'untar una cabina, cabina de fioca.
5: Totalment, totalment.
0: I veurem que la manxa del Magí Diu s'anirà convertint en una cabina d'avió.
5: Més artilugis per aquí.
6: La porta al final serà amb la mirilla aquella.
5: No, a aquests altres complements no hi cauré, ja ho avanço, perquè volia treure'm l'espineta aquesta. Però abans de parlar del joystick, sí que dir-vos que jo me'l faig simulator, és dels jocs que sé que és un estil de joc que a priori tampoc em desperta molt les ganes de viciar o de jugar-lo, però sí que a Microsoft amb aquesta última edició ho ha fet molt bé amb tots els trailers. O sigui, és un joc que entra pels ulls. És que a dia d'avui, jo antigament podia entendre que només uns mega aficionats dels avions, no? De tot el tema d'aviació i de més, doncs els simulés molt tenir el seu 486 i fer com que amb el teclat i de més, doncs lo complicat que pot arribar a ser, doncs, enlairar un avió, doncs ara ho han simplificat. O sigui, tens l'opció de jugar-ho també mega complicat o la versió de Super Warrior. Ah, aquest és un joystick antic.
0: És el meu joystick del TIE Fighter, tio.
5: Vale. doncs jo ja et dic, de fet, una de les primeres coses que vaig fer quan vaig tenir la Xbox, la Series S, va ser amb el Game Pass descarregar-me el Flight Simulator i provar-lo. I veia que estava corredillo, però notava molt que la sèrie S es quedava curta amb la qualitat gràfica. Sí. Llavors, en el moment en què vaig saber que el Microsoft, doncs, ja treia també per PlayStation doncs, molts diversos jocs, no? Que ja sabem aquí, els Indiana Jones, els Halo i demés, no l'havia comprat. Vaig estar a punt de fer un digital, però com que la sèrie S no té per pujar CDs, o sigui, el tenia descarregat i només el podia jugar quan vaig estar pagant el Game Pass. Total, que ara en PlayStation doncs, va sortir el joc, ja farà uns mesos, i vaig dir, vinga, em pillo el joc, em fa il·lusió tenir-lo en físic, i a més amb aquest complement del joystick.
0: Sí, la veritat, aleshores la cronologia és, el Magí penja el joystick.
5: Això.
0: El xat de grup. Què és això?
5: Joystick? Només amb el joystick o ja vaig posar el joc també?
0: No, només el joystick. Em sembla joc i joystick, però ser joc i joystick. I acte seguit és compatible amb els Ace Combat? I va ser, no. No.
5: Ja sabem que d'aquí poquet sortirà l'Ace Combat 8. Jo tinc l'Ace Combat 7 precintadillo.
0: Jo no,
5: que també
0: me l'he passat.
5: Tu te l'has passat. I jo de moment només he provat el joystick amb el Flight Simulator.
0: I quan vaig anar a comprar el d'això, tu et compres el joystick i en el joystick et posa ja directament públic del Flight Simulator 24, que és aquest joc, i li vaig dir, vale, posa'm també el Flight Simulator, i em diu, no, s'ha estat escatolegat. Indiana Jones and the Circle of Gold, aquest em va tornar a aparèixer, saps, mirada a les mil milles, i no, me l'he pillat per
6: en italianini o en què?
0: No, Spanish movie, tio, me l'he pillat. Vull despegar de Sabadell.
5: Doncs
6: t'arraques a teva Sant Quirze.
0: Sí. Vull fer un Torres Gemelas a l'institut.
5: Jo gairebé totes aquestes coses són les que he anat provant.
6: Ja has fet.
5: No he jugat molta estona, però dir-vos que la sensació, l'experiència és molt, molt guai. És un joc, el definir, he posat aquest adjectiu, sí, aquí la turbina del
6: pobre. La turbina pobre, està fent la
4: jugada de sol.
5: Això és com si estem dins la cabina. doncs això, què anava a dir? L'adjectiu que li donava quan us descrivia el joc que estava que abans de dir-vos quin joc era, és que per mi és elegant, és un joc molt elegant. El tema dels trailers crec que Microsoft ho fa molt bé, i quan portes els avions és molt bonic, i hem aconseguit
6: un joc elegant. És l'eufemisme d'un joc avorrit, eh?
5: No, és un joc que si tu et faltarien molt grindades per algun lloc, no?
6: Grindes amb l'avió, amb l'ala,
0: fer un slide, tio.
5: Això ho farem d'aquí poc, no sé, amb els trens.
6: I és que havia vist el meu cosí jugar aquest joc bastant de temps, tio, I clar, diu, clar, és molt realista, vull dir, això no hi posa en cap mena de dubte, però clar, diu, aixecant un 7-8-6 tal, botonet, una mica de força tal,
0: però que, després aixeca. quan l'aixeques
6: i era, saps, després de l'Ace Combat, diu, que vas allà i
0: però aquí, però quan aixeques l'Ace Combat, jo... quan aixeques allò, aleshores has d'agafar el micro i dir
6: tenemos colònies de Alma Sumiduti i de
0: però això, això són, això són les, això són les, això són les hostesses que se les entén, però el capità que parla amb el micro introduït a la boca no li entén res.
5: Doncs res, hem arribat a un punt on amb el tema dels GPS i els satèl·lits i tot, doncs volar, tio, és pràcticament, entenc que deu ser molt similar a això, a l'experiència que et dona el Flight Simulator, perquè és molt bonic. El primer que vaig fer va ser un Sabadell Aeroport del Prat, i el timing
0: amb
5: tot, que...
0: amb tot el controladors aèries, estiu entrant en pànic, tenemos un objeto identificado,
5: un autèntic caos
0: a Barcelona.
5: No, i que d'entrada una cosa que també es veu que té moltes edicions, o sigui, comprant el joc en físic te'l pots millorar-lo com amb, no són DLCs, són com millores el pack, o sigui, com la versió del joc, i no sé, pots pagar fins a no sé, 150 euros o 200, que et venen com més aeroports, més avions, però ja el pack, o sigui, jo no vull gastar-me diners amb el que hi ha molta cosa, em sembla que et ve...
6: amb el pack bàsic ja està Sabadell, que és el que volia,
5: que és el que volia, i de vehicles, o sigui, n'hi ha un huevo, em sembla que hi ha com una quarantena o cinquantena d'avions de tot tipus. Jo no sóc zero expert en avions, però des d'avionetes així molt portables, a caces, a
6: helicòpters també, o no?
5: Zeppelins, helicòpters també de diversos tipus, tens també un dron, el dron és una passada, o sigui, com puges de fàcil, o sigui, a més, tots els que he portat, la sensació de que es piloten diferent es nota molt. I volia afegir aquí també, l'experiència va ser que, i era una mica del puntet de dir, vinga va, tirem endavant amb això, és que fa pocs, no sé si poques setmanes, van fer el Flight Simulator compatible amb els PlayStation VR. Per tant, m'havia de veure amb la palanqueta VR i marejant-me, tio, perquè uau, quina sensació, i això sí que hi és, o sigui, molt, molt immersiu. Aquí sí que trobo a faltar ja una cadira.
6: Les tres trallades van valdre la pena.
5: No, però la sensació de patir un petit gir, i sí que dius, hosti, és que és molt, l'impacte és molt fort, i no per bogeria d'un picat cap a baix, una petita fluctuació lateral.
0: Fruitmaster
5: J5, que jo havia estat mirant, jo em volia comprar, o sigui, quan estava mirant per comprar joystick, hi havia el J4 que també el preu era el mateix, perquè això és un preu molt assequible, i estava descatalogat a tot arreu, i mentre estava fent aquesta petita recerca del J4, van treure el J5, vull dir que ha sigut allò dit i fet, ha anat molt bé. I això el que us deia, els especialistes que juguen als jocs d'aviació diuen que aquest joystick, el T-Flight J5, és una molt bona porta d'entrada, perquè això, són 100 euros que et dona, no et dona el que segurament dona a l'equip de 3.000, però que ja et fa sortir del pas, i l'experiència te la dona, i molt bé. La veritat és que és molt guai.
0: A mi el que em mola és que el joc aquest és 3 anys i que és algo que és molt guai per als nens, tio. Al final és una entrada molt, molt suau al món dels videojocs.
6: Sí, que... no veig a la meva filla de 3 anys teu jugant al Flight Simulator.
0: No, t'ho dic perquè a mi també m'han batat a casa, perquè sé que si li planto això al meu fill ja no tindré fill mai més, no? Però...
5: El meu de 6 ja ha fet alguna partideta, eh? Ja li vaig dir, vine cap aquí, prova això.
0: M'ha fet una Al-Qaeda en algun moment.
5: No, però és que a més el Magí és molt, molt prudent amb això, i feia molta gràcia perquè a la que hi havia alguna cosa diu, o sigui, a la que feia, movia una mica la palanca més del compte i veia que es picava cap a baix, no? Oh, i el vas posar com neguitós, però em va dir, m'agrada molt perquè no estic competint contra ningú aquí. Dic, pues mira, això era més un joc molt de tranquil.
6: A mi m'agrada més allò que vas explicar, tio, del realisme d'allò, no?
5: Sí, que no acabava d'entendre, perquè, bueno, és una pinzellada també de les modalitats de joc. Hi ha el mode lliure, mode carrera, per anar desbloquejant, diguéssim, i també guanyant habilitat amb les diverses pijades que tens de pilotar, i hi ha un mode que és el mode desafiament, que està molt guai, que és que et planteja, cada setmana s'actualitzen i et situen en diversos punts del món, i has de fer fotos, són, o sigui, et donen un avió o el que sigui, el vehicle que sigui, i en un lloc et diuen, aconsegueix fer una fotografia amb el sol que et quedi a la part oest, que es vegi un edifici, no sé què, o sigui, en funció on estiguis, no? I tu vas pilotant i en el moment que ho veus, apretes un botó, ja se't posa la càmera, pots moure llavors lliurement la càmera i aconsegueixes la fotografia. Doncs, doncs això, al Magí estaven fent una zona d'uns castells de Suècia, no sé, una zona amb boscos nevats, muntanyes, molt bonic. I no, diu, si xoco contra aquest castell, el castell, com dient, al castell de debò li passa alguna cosa? Dic, no, això és un videojoc? No, no.
6: Això és un dron que és real,
5: Déu. Això s'està movent algun lloc?
6: Entra per la finestra del menjador d'algú.
0: Els juegos de Ender, no?
5: Exacte, no, els jocs de guerra, no? No, la veritat és que això. I llavors vaig fer, pillar un dron i aparcar aquí a davant de casa i es veu terriblement malament tota la... És el que passava abans amb els...
6: Totes les obres que has fet, tio, que no queden ben reflexades, teu.
5: No, es veu tot.
6: Aquesta pintura no és prou ocre, Déu.
4: És el Flaix Simuleto, no és el cas del Magí Simuleto.
5: No, home, no, però vull dir que es veuen, els carrers són tots deformats, que a molta alçada doncs queda tot de puta mare.
0: És,
5: però...
0: és abans de les eleccions quan no havien asfaltat els carrers.
5: Però bueno, en el fons veig que aquest, el joc aquest pot créixer sempre cap aquí. O sigui, el nivell de qualitat gràfica, quan estàs volant, per mi ja és pràcticament un...
6: Que al final sigui un Street View, no, Déu?
5: No, doncs millora l'Street View, sí, sí. Bueno, quan parlem del GTA 6 ja veurem què podem fer, no? Volant serà meravellós i quan anem al terra la paperera aquella tindrà una deformació perfecta amb la arbeta aquella al terra. GTA et donarà això.
0: El que no et donarà és CD.
5: El que no et donarà és CD. Ben tancat, Pau.
4: Molt bé, gràcies, Magí, per la Pixelània. I abans d'acabar, videojocs de paraules.

0: Vinga, va, som-hi. Diu, s'obre el taló i es veuen tot un seguit de lleis i jo caient dins un ou, de la mateixa manera que ho fan les bates. Sabeu com cauen les bates, no? Doncs de la mateixa manera que cau una bata, és això, doncs, com es veuen tot un seguit de lleis i jo caient dins un ou, de la mateixa manera que ho fan,
1: de,
0: ho fan
1: de les lleis.
0: Lleis, les lleis.
1: Sí, no, sí, ho he entès, però és que no, sí.
2: Com que cada vegada és més David Lynch,
3: el Magí començarà a fer a parlar al revés,
1: sabeu per què té un, no, hi ha un déu, no, perquè és que
4: seguir-li el pas en això és de nivell extra.
0: Està encantat, un nom del videojoc és el Lleis Combates Kaikanou. Lleis Combates Kaikanou.
3: Lleis Combates Kaikanou.
0: És el Lleis
3: Combates Kaikanou.
0: Kaikanou en nou.
3: Combates Kaikanou.
4: El triple mortal és heavy,
0: és heavy. Lleis Combates Kaikanou. Com més el diem, més millor. D'aquest no entra al top 5, eh?
3: És pròxim d'aquests que m'aturarà i m'aturarà bé.
0: Em van escriure, sí, el del jo sí, amb de Misteri qui jo us puc.
2: Quin era aquest?
0: El del jo sí, amb de Misteri qui jo us puc.
1: No, no, però el bo no és la resolució.
0: No, és tot el debi.
4: L'am teu de Blanca.
0: Em va escriure l'informàtic de l'escola dient, Magí, quin fart de riure amb el... em veu donar molt peu amb el Lolo morint-se de riure i tot. Doncs res.
5: Okay, molt bé. Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per saber.
3: Gràcies, bon dia.
5: Néstor Sart.
4: Gràcies, bona tarda.
5: Magí Berneda.
0: Gràcies, bona nit.
5: Manuel Osero.
1: El seu. El seu.
0: No, el seu. El seu.
3: Manuel Oseuro.
4: Oseuro.
5: I un servidor, Pau Aguilar. Com cada programa us recordo que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 2 de la nit. Ens podreu, perquè ja Ràdio Sant Quirze ja estan de vacances. Els dijous, primer a les 8 del vespre a ràdio, després a les 10 de la nit a 1359 FM, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube, i que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Twitter, Instagram i BlueSky, @FreaksBeats. Moltes gràcies!
6: Ruina por una tontería, ok? Cuidadito, cuidadito conmigo.
7: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: som, els mocedades, aquí, o què? Estaran panats? Aixeca't, sisplau.
1: Tranquil·la, vale? Què passa? T'estàs avorrint, o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi a la cara? Posem un puto xupa-xup.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
1: Escolta'm,
0: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
1: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi. Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh! Oh!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres! Ja ho tens.
1: Som-hi.
0: Cerveza aquí, papá! Poquito menos ya y arriba, bien!

Aviam, un, dos, tres, ja deixem tots.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients de...
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
8: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: això, que a mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Ara me vas al costo un moment de fer riquití.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet de Radio, Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Ràdio Sant Quirze.
8: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
9: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.